στρες. Ράδιο Καρδαδαίου 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així, encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7:03 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que hi, per exemple, aquí a la ronda de dalt, va haver-hi talls en aquesta circulació, també per inundacions, però a hores d'ara doncs, ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 de Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centren l'atenció, sobretot, al Barcelona. Sant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, també en direcció a Barcelona, hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i al Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot al Barcelonès i també al Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants, si de cas, a la Catalunya Central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies, ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la Costa Central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
5: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
6: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada del mar, degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
5: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat amb Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
2: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat dels usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
7: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
2: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
8: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
9: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrari.
2: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha acusat Feijóo de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
10: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
11: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
10: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
12: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
10: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
13: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
10: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
14: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
15: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
14: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
2: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
16: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
17: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
16: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat a 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
2: I el Ripollès, un menor d'edat, ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
18: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
2: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
19: És les ganes de querer ganar sempre, entonces Ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
2: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
20: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells, no?
2: I dissabte arrencarà el Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
21: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
22: El poder oferir tant a la ciutat com a els nostres socis el poder gaudir d'un tennis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva... intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
21: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.
2: Minuts per arribar a dos quarts de vuit, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris, quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material. Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2 a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el tarragonès i el barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i, sobretot, a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per

0: cos de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriba al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
1: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris. L'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França i, a més, s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'ADIF i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya i des del Govern Central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
0: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó, ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
0: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
3: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petjada de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera,

0: i té, o sigui, té moltes més avantatges. Per tant, o sigui, forma part del que diem metalls infinits, perquè es pot recuperar infinites vegades, i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls hi donen, no?
1: Qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
0: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan Adif, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material, i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
1: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
0: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb la qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
1: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferroballers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
0: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de cobres il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores ens fan una competència molt directa perquè òbviament com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
1: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
3: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra el que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades, si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
4: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
5: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
4: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
6: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: L'Ilerna Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyer durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
7: L'Ilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyer, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
8: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
7: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courtois han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic, una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició, en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de l'Aguda Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per la Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
2: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura non concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez del Servei Català de Trànsit perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
4: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B a l'altura de Sant Pere de Ribes. En aquest punt de la C15B el trànsit tallat i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan complicant el trànsit. En el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Capmany, Aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí, amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord. Aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt, per tant sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers. I també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit de Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2 a l'altura de Vila-rodona per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt, deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C58 a l'altura de Ripollet. Aquí per aquest accident hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la ronda litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus, i en el cas de la ronda de dalt, des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. És tot, bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història ja? Bon dia.
0: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feny han donat les últimes hores. Recordem, al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Ordal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressaca d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que de fet continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí en alguns moments anirà plovent, com per exemple plou a hores d'ara amb una mica de gràcia a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà a la plena normalització, estarà a la plena normalització, un ambient suau, però no pas molt calorós. I aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vallfosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord de Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir en control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
2: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
2: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sustracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
2: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
6: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida, i després ja comencem a escalar a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit, el multireincident ho fa com el seu modus de vida, veiem que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. I en els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris, per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent i això també ens complica la intervenció.
2: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat? Encara que sigui a grans trets, quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
6: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades les portem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals, com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l a nivell nacional o internacional, i després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari o inclús aquests punts clandestins que el que fa moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents, i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. I quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
2: Montserrat Iglesias, Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada, han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
6: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial, i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de, lògicament, una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè si no, amb una intervenció puntual com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
2: Quin panorama. Mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias, Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva i comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

conèixer una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic, una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial: l'entrega del xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i, entre plors i nostàlgia, fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya... Victòria Ferrer Maimó ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
3: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equipal als impactes socials que té aquest delicte.
1: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, 270 fins a les 7 d'aquest matí, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord de Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat els diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
2: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de les

0: puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
1: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui, aquest matí, per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica en Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com...

0: com afecta sobre les persones.
1: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència donar l'impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a 12:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
3: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
4: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
3: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilamova.
0: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibes, de Televisió de Girona.
5: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
6: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
5: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
7: Ens haurem de plantejar i s'haurà de plantejar el govern del país i haurem de ser-hi nosaltres ajudant i col·laborant de que hi hagi més espais per acollir.
5: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
0: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
8: Bon dia.
0: El Barça, que continua intractable.
8: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
9: És les ganes de querer ganar sempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
8: El Barça d'handbol es juga avui al liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'1-6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Jairis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
10: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Jairis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Jana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
8: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
11: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
12: Millorar la temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
13: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se, i un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
14: Iniciar un projecte sempre es tracta de sentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
8: Doncs ben entrat el mes de setembre van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
0: I que nosaltres anirem explicant.
8: I tant, tota la temporada.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
8: Fins demà.
0: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
15: L'Espiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident.
16: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
17: Bon dia, Cardedeu, capital del món.
18: Avui és dimecres 16 de setembre de 2026 i tal dia com avui, però del 2008, se celebrava la primera Fira de la Música, organitzada per l'Associació de Músics de Cardedeu.
17: Oh, i qui no va saber-ho mai, ni va viure-ho mai?
18: Doncs mira, Sant Corneli, que va ser papa i va morir al 235. Ni tampoc ja es va inventar aquest refrany. El setembre és veremador i es fa vi el bo i millor.
17: Oh, quina pena! Mira tu, un papa menys, que no vindrà d'aquí. Déu vos guard per totes i benvingudes al 651è Infopodcast Cardedeu.
18: Vaja, avui tenim la secció de si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
19: Hola, em dic Nae, treballo i porto la botiga de la Coma, abans es deia Cal Cerdà, però ara ens hem canviat de nom. I res, venem fruita, verdura, productes a granel, tot ecològic, i res, veniu al mercat a visitar-nos.
17: Doncs ja haurem d'anar. Bé, de fet, ja hi anem, ja hi anem. Va, i ara, paraula d'àvia, i avui la frase feta següent. Anar de corcoll o de bòlit també se'n pot dir.
18: Que el que vol dir bàsicament és anar atabalat de feina o per dificultat, sense saber ben bé què cal fer.
17: Per exemple, goita, la Maria va bastant de bòlit perquè a 11:15 ha de presentar 8 subvencions i és 11:15.
18: Sí, aquest seria un bon exemple del dia a dia de la Maria. Va, i passem ara a la secció de l'horta.
20: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
17: Si ja treu les tomaqueres, treu les canyes també, netegeu-les de terra i guardeu-les a recer, que no es podreixin, així aguantaran perfectes fins a la següent temporada.
18: I avui comencem amb una molt bona iniciativa per la llengua i la inclusió.
17: Doncs sí, i és que des de l'Oficina de Català de Cardedeu ens han avisat que s'estan fent inscripcions, de fet s'han obert inscripcions des del dia 14 i fins al 21 de setembre a Vila Paquita, i en volen fer difusió per tal que els cardedeuencs i cardedeuenques s'hi puguin apuntar, tant si volen millorar el seu català com si volen començar des de zero. Molt important, enguany també ofereixen dos cursos, com dèiem, des de zero, i seria ideal per tothom que l'hagués d'aprendre. Així que tots coneixent gent al voltant que no el sap.
18: I també us expliquem que una vintena de persones han participat al taller de llengua de signes.
17: Doncs sí, Susana, així és, i és que organitzat per l'Ajuntament de Cardedeu i impartit per la intèrpret Montse Rossinyol, l'activitat ha permès a les persones assistents apropar-se a la llengua de signes catalana i aprendre alguns signes bàsics. Susana, a tu t'hauria encantat això, eh?
18: Sí, m'hagués encantat. De fet, m'estic preguntant per què no sabíem d'aquest curs abans.
17: Ai, oh, quina pena, ara sí que sí. A més, han pogut interactuar tots els assistents i posar en pràctica els coneixements adquirits en un ambient, expliquen que molt dinàmic i participatiu. I ara també anem cap al temps, que no us ho han dit, i és que avui arriba refrescada de les temperatures, patacs d'aigua, ruixats, no amb tempesta, però sí que a partir del migdia tindrem aigua, i pot ser que en tinguem molta. I amb això
18: és igual de fiable que els 37 graus de temperatura que havíem d'arribar ahir.
17: N'hem tingut 3 menys. I amb això arribem al No pots estar burri, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui, a la Tèxtil Ras de Fàbrica de Cultura, Susana, què s'inaugura?
18: Doncs s'inaugura l'exposició Gegants del Vallès Oriental, que es podrà visitar des d'avui a les 7 de la tarda fins al 2 d'octubre a les 8 de la tarda.
17: Fantàstic, Susana, fantàstic. I amb això, feina feta a País Arreglat i Cardedeu.
18: Despert.
17: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
18: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
17: Salut i poble, consumidor de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies.
1: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: de 10. Són les 9.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dijous 17 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I sabeu que no ens podeu només escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà moment per l'entrevista on l'Isaac Muntades parlarà sobre la cursa del Taga de Sant Joan amb en David Rovira i en Joan Ferriol, dos organitzadors de la prova. Després, com sempre, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui que si cobra les xarxes, com sabeu, nosaltres comentem els tuits que surten a les xarxes en aquest moment. I acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la secció de la Foc Lent. L'Isaac Muntades, altra vegada, avui ens explicarà què és la Fira Europea del Formatge de Ripoll, que es celebra del 26 al 27 de setembre, i ho farem amb Marina Puig-Corbé, del Mas del Lladre de les Lloses. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Detingut un noi a Sant Joan de les Abadeses acusat d'agredir sexualment a una menor, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir un noi de 17 anys per l'agressió sexual a una noia menor d'edat a Sant Joan de les Abadeses, resident en aquest municipi durant aquesta festa major. Segons explica el diari digital elcaso.com i ha confirmat la veu de Sant Joan, els fets van succeir la matinada del passat diumenge, a prop del pavelló municipal d'esports. Segons la denúncia de la menor, el detingut, amb qui havia estat parlant una estona, va obligar-la a fer-li una fel·lació en contra de la seva voluntat. Després de produir a l'agressió, la noia va explicar els fets a la policia catalana i l'endemà van detenir el noi per ser suposadament l'autor de l'agressió. El noi era un conegut de l'entorn de la víctima. Se'l va acusar d'un delicte d'agressió sexual. La investigació la va portar a la comissaria de Ripoll. Després d'haver-se entregat a la Fiscalia de Menors, no s'ha aclarit si el menor arrestat ha ingressat en un centre en règim tancat. L'Ajuntament de Sant Joan és coneixedor dels fets denunciats, però per preservar la intimitat i el benestar de la persona afectada, no ha fet cap declaració fins ara, tot i que està en coordinació amb els serveis competents per gestionar la situació. Aquesta agressió és la tercera que es produeix al municipi aquest any després de les dues que es van produir en una diferència d'una setmana entre finals de febrer i principis de març. En un dels casos, l'home de 30 anys sense antecedents va agredir sexualment una dona enmig del carrer i li va causar lesions. L'home va entrar a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, mentre que l'altra agressió va tenir lloc dins d'un domicili i la va provocar un home de 43 anys i amb antecedents policials.
0: I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Sant Feliu ha suspès durant un any les llicències d'obres a l'àmbit de l'Escletxa, Laia.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha suspès durant els pròxims 12 mesos les llicències d'obres a la zona de l'Escletxa. Això vol dir que no es podran fer noves construccions a l'Avinguda de la Generalitat ni a la zona compresa al voltant de l'Escletxa. La suspensió es fa mentre es defineix urbanísticament el futur d'aquesta zona per evitar que durant aquest període es facin actuacions que puguin condicionar el seu futur. La mesura s'ha aprovat en un ple extraordinari el dijous 10 de setembre a la tarda, juntament amb el document d'abast i les línies estratègiques per a la reordenació de l'Escletxa. Es tracta d'un document tècnic fet per un estudi d'arquitectura que apunta diverses opcions i que ha de servir al govern per planificar el futur d'aquesta zona que, amb la compra per part de l'Ajuntament de la Nau Vallcorba, està previst que es converteixi en l'eix cívic de l'Escletxa, un projecte que s'ha presentat a la Llei de Barris. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, el document ha de servir per establir bases urbanístiques que permetin a l'Ajuntament prendre les decisions posteriors sobre l'abast territorial, el model d'ordenació i els instruments necessaris per a desenvolupar-ho, incloent-hi una modificació del pla general si calgués. Escoltem a Manel Rodríguez.
3: L'acte d'avui no formalitza cap canvi urbanístic. Només preserva la situació actual per poder fer un estudi abans de que es consolidin actuacions o drets urbanístics que puguin limitar alternatives futures. No volem decidir primer i estudiar les conseqüències després. Volem estudiar les conseqüències abans de decidir. És per això que el document d'abast que justifica aquesta proposta de suspensió de llicències recull des de l'alternativa de no fer cap canvi, mantenir el planejament actual, a unes primeres propostes de caràcter tècnic i propositiu que cal analitzar en detall i compartir amb propietaris i amb la Comissió Territorial d'Urbanisme.
2: El govern municipal afirma que ha recollit les voluntats i inquietuds de tots els propietaris afectats. Aquest document exposa diverses opcions i apunta objectius com el de revisar la mobilitat de la zona. La mesura ha reobert el debat al ple sobre la connexió entre la plaça i l'escletxa. El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, s'ha mostrat partidari de mantenir el plantejament actual amb un carrer que connecti l'Avinguda de la Generalitat amb l'escletxa. D'altra banda, la regidora socialista Laia Jordana ha lamentat la precipitació en aquesta aprovació. En aquest ple extraordinari celebrat, com dèiem, el 10 de setembre, s'ha aprovat la suspensió de les llicències amb els vots a favor de Primàries Codines i Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. La regidora Caral Villal s'ha absentat durant la votació per la seva vinculació familiar amb part de la propietat.
0: Aquesta setmana ha començat el curs escolar per als alumnes de formació professional, una opció d'estudis que aquest cop té més alumnes que mai, encara que no tots han pogut entrar a la primera opció escollida, Andreu.
4: Alumnes de primer de cicles formatius a grau mitjà han començat el curs aquesta setmana a l'Institut de Vic. De primer, de grau mitjà i superior en són un miler del total de 1.580 que estudien al centre. A la darrera assignació d'alumnes aquest setembre, però molts altres n'han quedat fora. Cristòfol Estrella, director de l'Institut de Vic.
5: Una mica de mal sabor a la boca, en el sentit de que s'han quedat moltíssims alumnes fora que volien venir a l'Institut de Vic. Estem parlant d'una xifra de més enllà de les 600 persones que havien demanat voler estudiar al nostre institut i que només podíem oferir 90 places.
4: De les persones que no han pogut entrar a estudiar a l'Institut de Vic, algunes ja tenien plaça en algun altre centre, però d'altres no podran cursar enguany estudis de formació professional.
5: És una pena, no obstant, que no hagin pogut donar resposta com a sistema a aquesta allau de peticions. Fa temps que estem dient a totes les autoritats educatives de que necessitem més espai, necessitem créixer com a Institut de Vic, i bé, les xifres ens ho corroboren de que aquestes peticions no eren només dir per dir, sinó que la demanda hi és.
4: La voluntat del centre del Departament d'Educació i l'Ajuntament de Vic és créixer, però per ara no és possible per mancar d'espai. L'alta demanda es dona a les diferents branques educatives.
5: Tots els cicles estem desbordats, però sí que és cert que tots aquells que directament donen resposta als necessitats del territori, de la comarca d'Osona i àrees colindants, doncs ens sap especialment greu. Com per exemple.
4: El que passa a l'Institut de Vic, el més gran de la comarca que ofereix FP, no és un cas aïllat, ja que, de fet, aquest és el curs en què més joves han optat per la formació professional. Per al 2026-2027 a tot Catalunya s'han pogut matricular més de 76.000 alumnes, d'aquests gairebé un terç no han pogut entrar a la primera opció.
0: I comencen les obres de soterrament del pas a nivell de Llinars del Vallès. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
6: Així és, Ona, i és que si bé és cert que la utilització del pas a nivell en algunes poblacions és merament residual, també ho és que aquest no és el cas de Llinars del Vallès, i és que una de les dues entrades a l'aparcament de l'estació és precisament per aquest punt. Així que després de molts anys d'espans i algun que altre accident, Adif ha posat en marxa les obres de supressió del pas a nivell de la línia de tren que passa pel municipi. Des del consistori han celebrat l'inici d'aquests treballs, amb els quals es dona resposta a una llarga i esperada millora de la seguretat, que no només era un clam de la ciutadania, sinó que l'Ajuntament també se l'havia fet seva. El projecte implicarà en alguns punts reptes pel que fa a la mobilitat, i és que el responsable del projecte, Adif, ha explicat que mentre durin les obres, el tram del camí paral·lel a la via entre Flamagàs i l'aparcament estarà tallat al trànsit, començant els primers dies durant unes hores, però més endavant restarà tallat fins al final dels treballs. I és que l'Administració d'Infraestructures Ferroviàries construirà un pas inferior de 29 metres de llarg a l'altura del carrer Girona, amb uns 120 metres de l'actual pas a nivell, per poder creuar les vies a peu o en bicicleta de forma segura, comptant amb el finançament del fons europeu FEDER. Així doncs, tot sembla apuntar que aquest 2027 Llinars ja no tindrà cap pas a nivell, millorant així de forma clarament notòria no només la seguretat, sinó també la mobilitat de les vilatanes.
0: I Vic va donar el tret de sortida 5 dies de música, indústria i noves oportunitats que aquest dimecres amb la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. Andreu.
4: Des de primera hora del matí, a l'Atlàntida van concentrar artistes i professionals del sector que van recollir les acreditacions per començar a descobrir les propostes d'aquesta edició. Concerts exclusius, trobades i espais per establir nous contactes van marcar les primeres hores del mercat. Sentim el programador de Banc Cultura, Xavi Sitjà, i la productora de The Indian Runners, Jana Cinta.
7: buscar noves músiques, nous grups que puguin sorprendre. De fet, fem concerts de petit format i bé, doncs, sempre ens agrada doncs, trobar propostes diferents i que puguin impactar els oients, els espectadors que vinguin als concerts. Vam començar amb 20 anys vinguent a gaudir, diguéssim, de la plaça Major i dels concerts del mercat i després ja acreditats i muntant totes aquestes històries.
8: És important perquè tota la indústria, tant catalana com nacional i, de fet, també n'hi ha internacional, es reuneixen tots aquí i és el punt d'inici de curs, diguéssim, on es comencen a veure, doncs, la gent explica quins són els projectes que tenen per aquell any i parles amb programadors, promotors, gent de tot el sector que es troba aquí i és una mica el punt d'inici de curs.
4: Una jornada especialment pensada per als professionals amb activitats com sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. També s'ha posat el focus en els joves del sector amb l'espai Música Viva Pro 360 graus, que ofereix eines i recursos per impulsar nous projectes. I és que més enllà del concert, el mercat es converteix durant aquests dies en un punt de trobada per a la indústria musical. Un espai on artistes i professionals poden generar contactes i obrir la porta a noves oportunitats. Una de les artistes és la Carla González, que participa per primer cop com acreditada.
9: Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte. És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
4: El tret de sortida musical el va donar Playground, el projecte personal del trompetista Klaus Stronic, amb el primer concert adreçat als professionals acreditats. Així doncs, ahir començava una 38a edició que convertirà Vic, durant 5 dies, en punt de trobada del sector musical.
0: I gràcies.

0: La publicitat més eficaç.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 10:15 i per tant és moment per l'entrevista. I aquest dissabte, coincidint amb la festa del Grito, Sant Joan de les Abadeses acollirà la 27a edició de la cursa del Taga 2040, que comptarà amb una munió de corredors que podran pujar fins a dalt d'aquesta muntanya tan emblemàtica i també visitar l'entorn tan privilegiat del municipi santjoaní. Isaac Muntades, bon dia de nou.
4: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest matí ens acompanyen a l'estudi en David Rovira i en Joan Ferriol. En David és el director de la prova i en Joan un dels organitzadors. I ells dos doncs, ens explicaran tots els detalls d'aquesta mítica prova amb més d'un quart de segle de vida ja. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per ser al Territori 17 amb nosaltres.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
5: Merci.
4: L'any passat, si us recordeu, ens va acompanyar també l'Albert Ramoneda, que és l'exdirector de la cursa, però aquest any ja voleu sols, no? Com aquell qui diu. No sé si us ha ajudat encara també ell a l'antiga organització, ja heu fet la transició completa, i una mica quina és la principal dificultat que us heu trobat en aquesta edició?
6: Bueno, doncs l'Albert sí que ha fet ja la transició completa, ja no és el director de la cursa, ara som jo i en Roger, i res, l'Albert encara segueix formant part del nucli organitzatiu i ens ajuda amb el que faci falta, però bueno, ha fet una mica un pas al costat en aquest sentit. I sincerament el punt que ens ha costat més gestionar aquest any és una mica l'esllavissada d'Ogassa, perquè a nivell logístic sí que ens canvia una mica tot, sobretot punts de control dels avituallaments o inclús nosaltres a l'hora de fer el marcatge o el recorregut. Vindria a ser el punt que més ens està costant gestionar.
4: Abans, Ona, que els hi puguis preguntar això, l'esllavissada aquesta d'Ogassa em sembla que també talla una mica la carretera de Coll de Jou, no?
6: Sí, bàsicament, sí, aquest punt que és el punt talla la carretera de Coll de Jou, llavors no podem arribar a Coll de Jou des d'Ogassa i hem de fer doncs tota la volta, o ja sigui per Ribes i Bruguera o per la carretera de Ribamala. I bueno, doncs clar, sí que ens perdem molt de temps en aquest sentit. Ara després anem a fer tot el marcatge i bueno, altres vegades ens pujàvem a Coll de Jou, ens repartíem en grup, ens tornàvem a trobar a Coll de Jou. Clar, aquest any bueno, haurem de fer unes miques més d'hores de cotxe. Inclús les persones que també fan de controls el dissabte doncs també hauran de fer aquesta volta i organitzar-se de manera diferent, perquè des de Sant Joan per Ogassa no hi poden arribar.
3: Clar, queden 2 dies per la prova. No sé si ja teniu tancades les inscripcions o si estan obertes, no sé si encara es poden inscriure els corredors.
6: Tenim les inscripcions ja tancades, arrodonim ja 400 corredors, al final doncs hem tancat això 380 i entre col·laboracions i compromisos arribem a 400, que és el límit màxim que ens posem, perquè més de 400 persones sí que ja ens costaria gestionar, i res, molt contents d'arribar un altre cop a aquesta xifra.
4: Una xifra molt important que indica que la cursa està en plena forma. Competiu també aquest cap de setmana amb l'Olla de Núria, si no tinc mal entès, i ompliu igualment. Vull dir que la cursa clarament està consolidadíssima i teniu molt de públic. Previsió meteorològica, que això és el que t'interessa. Avui a Sant Joan, bueno, ja ho veieu, fa un dia una mica gris, però pel cap de setmana en principi és tot el contrari, no? Vull dir que en teoria farà bon temps, no? És el que espereu, no?
5: Sí, segons el que hem estat mirant a la previsió online, sí, el dissabte ha de fer bon temps, ha de fer sol. Avui al vespre i demà al matí, o sigui, la matinada d'avui pot ser que plogui, i també pot ser que plogui demà, o sigui, divendres a la tarda, però això poder ens és una mica perillós, perquè després a l'hora de marcar, si marquem i després plou, pot ser que les cintes caiguin a terra. Llavors estarem una mica pendents d'aquesta pluja de la tarda, però al principi el dia de la cursa ha de fer bon temps, i tot i així farem, bueno, publicarem un vídeo amb la previsió del temps del dissabte, o sigui que estigueu atents a l'Instagram de la cursa, perquè veureu que estarà penjada allà la previsió.
4: També serà més divertit el recorregut, si està una mica humit, també.
5: Exacte, la baixada de Sant Amant serà divertida.
4: Veurem caigudes.
5: Poder sí. Haurem dit els fotògrafs que es posin a la baixada.
4: A la baixada.
3: També us volíem preguntar que, clar, la cursa, suposo que com cada any té 3 recorreguts, el més destacat i també potser el més dur és el de 28 quilòmetres. Expliqueu-me quines característiques té, també per on passa, i no sé si hi ha algun petit canvi de traçat o també sempre és el mateix recorregut al llarg dels anys.
5: Vale, doncs sí, al final la cursa del Taga, el recorregut més emblemàtic és el de 28 quilòmetres, perquè justament és l'únic que puja fins al cim del Taga. Vale? I a part del cim del Taga, doncs abans puges al Puig Estela i després fas Sant Amant. Vale? És un recorregut que passa pels tres cims aquests de Serra Cavallera, i res, el bo és que comences des de Sant Joan i acabes a Sant Joan. Llavors és molt bonic, perquè comences a Sant Joan, puges de cop 1.300 metres fins al Puig Estela, vas caramejant fins al Taga, baixes fins a Coll de Jou, puges a Sant Amant, i després el que et queda és una baixada molt llarga de 12 quilòmetres fins al poble de Sant Joan, un altre cop on has començat. Llavors, clar, el que té és un desnivell acumulat de cop, que és el que puja al Puig Estela, i la resta doncs, es va més o menys fent, però bueno, no us vull dir que és una cursa difícil.
7: S'ha de tenir un nivell.
5: Però un cop estàs a dalt al Puig Estela i al Taga, les vistes ho compensen. O sigui que...
4: S'ha de tenir, bueno, per fer-la un entrenament superior, un nivell físic important, i a més no saber pujar bé, no? Per saber baixar també, que podent aquestes curses a vegades fa molt la diferència, no?
6: Sí, la veritat és que és una cursa bastant llarga, que vulguis o no, ja són 3-4 hores de cursa ben bones, i sí, home, ha de ser una cursa que ja tens bastant entrenada i que ja portes una mica d'entreno. En Joan també us ho puc explicar, perquè aquest any, en comptes d'organització, també serà corredor. Mm-hmm. Llavors...
4: En Joan ens podria fer una mica la crònica explicar... de com li ha anat.
6: Sí, sí, exacte.
5: Sí, si m'entrevisteu el dia després, si estic viu...
4: Sí, home, sí, i tant. Té pinta, Joan, que tu seràs dels primers, eh?
5: Bueno. No ho sé. Hauria de preparar una mica més, poder.
6: Però sí que aprofitem una mica, doncs, també per... comentar, quan hem anat posant a xarxa això els últims dies, que bueno, hi ha una sèrie de material obligatori, uh-huh, que sí que es mirarà abans de la cursa, tant per nosaltres com per la FEC, que és la federació que ens recolza sobretot, doncs, bueno, organitzativament, i també la cursa del Taga forma part del circuit de Copa Catalana, com ja és soci habitual els últims anys. Llavors, bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que simplement és manta tèrmica, paravent, xiulet, uh-huh, i manta tèrmica, paravent, xiulet, i me'n deixo un...
5: Bueno, l'aigua.
6: I...
5: litre d'aigua, no?
6: Sí. Imòbil, perdona.
4: Imòbil.
6: Imòbil, sí. Llavors, la de 28 quilòmetres i la de 15 han de portar aquest material obligatori, i la de 9 quilòmetres... l'única cosa que és imprescindible és el mòbil, perquè al final és bastant a prop del poble. Llavors, xiulet, manta tèrmica, l'han de portar. Llavors, bueno, una mica, doncs, que la gent també sàpiga que es faran controls de material, i doncs que s'ha de portar una mica també, doncs, més que res, home, la de 28 i 15 quilòmetres, que ja són 2 hores mínim a la muntanya, doncs, bueno, és un material al final que si es fa muntanya és bastant imprescindible portar, i la manta tèrmica, si més no, i un paravent, són coses que s'han de tenir. Llavors,
4: I puges alçada i el temps, evidentment, en teoria és bo, però pot canviar, i s'ha de tenir.
6: En un dia com avui, el paravent segurament faria molta falta tota la part de Serra Cavallera. Llavors, també dir-ho des d'aquí, ja també serem una mica pesats a les xarxes socials, uh-huh, que, bueno, que aquest material s'ha de portar sí o sí. Uh-huh.
3: Clar, i també el material de la cursa de Can Camps i de Coll d'Art, què ens podeu explicar? És el mateix? No és el mateix?

0: sí, les mantenim i són molt importants per nosaltres. Llavors, bueno, el recorregut és exactament el mateix com cada any. I ja està.
1: Dos recorreguts, això, més curts, de 15 i 9, no? Si no tinc mal entès, vull dir que són més assequibles, sobretot la de 9, que comentaves, que només s'ha de portar el mòbil, com aquell qui diu, vull dir, no.
0: El mòbil és l'únic que no... Que és prescindible.
1: Que és prescindible.
0: Sí, manta tèrmica, el xiulet i el paravent.
1: Perfecte. La cursa que es mantindrà el dissabte, ja fa un parell o tres d'anys, no?, que es va apostar per canviar-la el dissabte, sembla que la decisió ja és ferma i que us funciona, no?, segurament. També hi ha amb això de l'Olla de Núria, per exemple, que em sembla que és diumenge, però bueno, que tampoc afecta perquè qui va un no va l'altre, però vull dir que, mira, si algú vol fer les dues, doncs també pot, eh?
0: Sí, de fet, hi havia l'iniciativa que van tenir fa un parell d'anys de fer la Tagolla, que era una espècie de cursa per etapes que es començava a Sant Joan i llavors el següent dia podíem fer l'Olla de Núria, però bueno, no vam poder-ho portar a terme. Llavors, bueno, nosaltres mantenim la cursa dissabte. Sí que és cert que hi ha l'Olla de Núria el diumenge, però és el que dius, tampoc la gent que ve aquí no anirà a l'Olla, i dubto que hi ha algú que faci les dues curses, però nosaltres també a nivell d'organització ens funciona una mica millor el dissabte, perquè el diumenge podem acabar de desmarcar algun tram si encara han quedat cintes. Sí que és cert, doncs, que bueno, poder la setmana de la cursa, el dijous i divendres, ens hem de demanar feina de la festa i marcar i això, però bueno, el dissabte també hi coincideix amb el Grito, sí, fa molt poble
1: i festa major la setmana anterior, vull dir,
0: exacte,
1: ho teniu sí, tot, sí. Sí, sí.
2: I també per acabar, a part d'aquestes curses, també tindrem les curses infantils, no?
0: Sí, tenim les curses infantils que comencen el dissabte a les 5 de la tarda. I bueno, que la gent es pot inscriure a través de la web o inclús en el propi dia abans de la cursa. Sempre solen fer algunes inscripcions per la gent que no ho ha pogut fer.
1: Doncs ja ho sabeu, els més petits també podran fer. Quines edats són, per cert, que curses infantils són...
3: D'I3, els més petits seran d'I3 fins a segon d'ESO.
0: Sí, bé, no? Sí, fins als 12-13 anys.
3: 12, exacte. 13. I llavors són 5 recorreguts, no sé si són 4 o 5 recorreguts, sí, diferents, de diferents distàncies.
0: 5 recorreguts.
3: Sí, des de 200 metres fins a un quilòmetre i mig o així.
1: Perfecte, doncs res, fins aquí l'entrevista d'avui, doncs en aquest cas amb en David Rovira, que és el director de la prova, i també en Joan Ferriol, un dels organitzadors d'aquesta cursa del TAG, que serà, recordem, aquest dissabte, que tindrà doncs aquests tres recorreguts principals, sobretot el de 28 quilòmetres, el més destacat, i també curses infantils per als més petits. I res, desitjar que faci bon temps, que sembla que això sí que ho tindrem, i que com que heu omplert, ja no us desitjo que s'inscrigui ningú més, sinó que vagi molt bé i que sigui un èxit com cada any. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres.
0: A vosaltres.
3: Sí, a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Falten 2 minuts per 3 quarts al Territori 17. I ja tenim a punt, sempre puntual, Guillem Sánchez, què tal?
4: Doncs molt bé puntual, perquè a vegades et fan ser puntual o la puntualitat et ve a buscar a la taula de la redacció i et porta cap al...
2: cap la puntualitat no es dirà Andreu Jiménez.
4: Per què ho dius, això? Bé, ho deixarem a l'aire.
5: És un rellotge suís, eh?
4: Correcte. Sí. Mira, avui m'he deixat el rellotge.
2: Oh, tens marca, del sol?
4: Sí, tinc marca, i aquest estiu em va quedar una cosa pendent, que ara que estàvem escoltant aquesta entrevista,
2: sí,
4: que és tornar a pujar al Taga.
5: Oh. Jo vaig anar fa 2 setmanes.
4: Em va quedar pendent, perquè amb els amics ho volíem fer un dia, allò que no acabes de trobar moments, i quan ho has de fer, llavors fot el sol aquell de 400 graus i dius...
2: Sí, perquè el Taga és ben pelat, eh?
4: Potser
2: vull dir
4: no
2: que...
4: toca i mira...
5: L'ombra escasseja allà.
2: Sí, sí.
4: Vam acabar fent un dia una borrada al Matagalls a les 4 del matí per anar a veure sortir el sol, però...
2: Això és xulo, Matagalls.
4: Però em va quedar
2: bona
4: el Taga.
2: Muntanya.
4: 2040.
2: Exacte. Us vull preguntar, Andreu i Guillem, heu dormit bé aquesta nit?
5: Perfecte.
4: Jo crec que és el primer dia que no he obert les finestres,
5: doncs jo sí,
4: a l'hora de dormir.
2: Jo també.
4: Però des de fa moltes setmanes, evidentment.
2: És que és aquella sensació de dir, perfecte.
4: Correcte.
2: Guillem, explica'ns, vinga.
4: Mira, ahir va haver molta gent que s'ho va passar molt bé al vespre. Per exemple, en Joan, que ens diu això. Sopar d'avui a la fonda virtual. Atenció, eh? Lluç fresca a la romana i amanida russa casolana. Tall de gelat de crocant amb rajolí.

0: de whisky i pols de Nescafé, vi blanc de l'Empordà i aigua fresca. Es pot millorar alguna cosa de les d'aquí?
1: Eliminaré el gelat perquè sí, no m'agrada, però la resta...
2: Com m'agrada el gelat?
1: Més m'agraden els gelats de gel.
0: Posa-hi fruita fresca o el,
1: perfecte,
0: que vulguis.
1: 10 de 10.
0: Mare de Déu. És que entre setmana hi ha coses que se'n poden anar una mica de les mans, eh? A vegades.
1: Sí, sí, amb el rajolinet.
0: Per exemple, aquest usuari que ens diu: qui digui que després de la feina no pots anar a fer el got amb els teus companys i companyes no és de fiar. Vaig gat un dimecres, res més. Que és una manera de dir...
1: Està
0: vaig una
1: bé.
0: Mica tocat o contentet.
2: Vaig ebri.
0: Que no havia sentit mai.
1: M'agrada, eh? Vaig gat.
0: Vaig gat. Feu-la servir.
1: M'ho apuntaré, sí,
0: feu-la
1: sí.
0: Servir. Va, però el tema d'ahir era un altre. El de les pluges, no?
1: 100%.
0: Clar, és que amb aquesta tromba d'aigua...
2: Diluvi
0: aquestes...
2: de gols.
0: Sí, bueno, sí, sí. A part d'això també, que llavors en parlarem. Va, aquesta usuària se sincera i ens diu això: ha saltat l'alarma del temps per pluja i la meva jefa m'ha deixat marxar 2 hores abans perquè no sap que no visc al poble. Victòria del proletariat.
1: Doncs mira, bueno,
0: si ha pogut arribar abans a casa, fer-se un bon sopar i gaudir del partit del Barça, mira.
1: I ha guanyat això, no?
0: Correcte, correcte.
1: Gràcies, pluja.
0: Va, un aplaudiment per la Susana també, que ens diu: ja he fet la bona obra del dia quan, anant cap a casa pels camins rurals, plovent a bots i barrals i pedregant, he trobat una pobra dona que havia sortit a caminar i anava a xopa de dalt a baix. L'he recollida i l'he acompanyat fins a casa. Pobre.
2: Que maco, molt
1: Carme.
2: Bé.
1: Atenció. Bon
0: no,
1: Carme.
0: Susana.
2: Susana.
1: Carme. Ara està en plan, no, bon Carme.
0: Bon Carme, aquesta noia
1: bon
0: li passaran...
1: Bon Carme, Susana.
0: Li passaran coses bones el dia d'avui, segur.
1: Seguríssim, seguríssim.
0: Va, l'Aleix ens fa notar això, diu: el tema alerta al Camp Nou ha estat graciós. De fet, ahir es va enviar una alerta en el moment en què s'estava jugant el partit i fins i tot els comentaristes de la tele van fer...
2: Què va ser, la segona part?
0: Segona part.
2: És que ja dormia, és que... Una queixa.
1: Com porten uns partits...
0: Mira, espera.
2: Val.
0: Ens ho escriu en Roger.
2: Val.
0: Que diu:
1: com ho lliguem?
0: Hauria de ser sempre màxim a les 9.
2: És el que li deia.
0: És tard avui.
1: És tard avui, sí. És tard avui, sí.
0: És que a mi em va anar bé, perquè jo vaig arribar a casa que eren 11:15 i vaig veure l'inici de la segona part i la vaig mirar tota, però entenc que no són hores per estar...
1: Per tant, voleu partits més d'hora, no?
2: Sí, entre setmana,
0: clar, segur.
1: Clar.
0: És que no pot ser que siguin 11:45 i encara estiguis veient futbol i l'endemà hagis d'anar a treballar, és que només faltaria. Va, som-hi. També ahir, dia de molts noms propis, Andreu i Ona, l'Iker en destaca un. Diu: l'estafada al Dortmund amb Adeyemi és insultant. Diu: jo els convidaria al Gamper els pròxims 15 anys.
2: De moment està sortint bé.
0: De moment està sortint bé. I... ahir es va constatar una altra cosa.
1: A veure.
0: Que és que té un cabell que no es mulla. Per molt que
1: no,
0: plogui...
1: és impermeable.
0: És d'aquest així afro...
2: M'encanta. Un micròfon d'aquests així.
1: M'encanta.
2: Marcelo.
0: Evidentment. Va, Marc ens diu de manera molt clara això: última hora, persones que no volien barrejar futbol amb política estan barrejant futbol amb política de manera fortíssima. Tens alguna opinió, Andreu, del tema de samarretes, Mbappés, Vinícius i...
2: Que cadascú fot el que vulgui.
1: I ara haurem d'anar acabant, Guillem Sánchez.
0: Doncs va, l'última, la d'aquesta persona que ens diu: doncs 2 euros el litre de 95. La vaga general per quan?
1: M'està venint un patatús.
2: No puc més.
0: Sisplau, que torni a baixar tot.
1: De veritat, ho necessitem. Guillem, bon cap de setmana.
0: Bon mercat de música viva.
1: I a gaudir del mercat, que sempre ve de gust.
0: Ens escoltem dilluns.
1: Exacte, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau. I ara és moment de parlar sobre gastronomia al Territori 17 a la secció de Foc Lent amb l'Isaac Muntades.
3: Doncs un any més, Ripoll acollirà una nova edició de la Fira Europea del Formatge. Serà el pròxim cap de setmana del 26 i 27 de setembre al centre de la vila. I enguany, doncs, hi ha alguna novetat força rellevant. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a una de les responsables d'una de les formatgeries participants, que sempre... doncs hi ha estat. En aquest cas ens acompanya la Marina Puigcorbé de Mas el Lladrer de les Llosses. Bon dia, Marina, i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
4: Bon dia i gràcies també per donar-nos veu.
3: Marina, la gran novetat d'aquesta edició és que es dupliquen les formatgeries que ens visiten de fora de Catalunya. Explica'ns com és això i per què s'ha produït aquest fet.
4: Doncs mira, nosaltres estem dintre, o sigui, el municipi de Ripoll està dintre la ruta europea del queso. Llavors, ens afecta tota la comarca perquè nosaltres hi entrem dintre la marca de garantia producte del Ripollès, on totes les formatgeries que hi estem adherides doncs participem d'aquest aconteixement, d'aquesta fira. Llavors, la ruta europea del queso inclou diversos municipis de les Espanyes, un dels quals és Ripoll, i s'han adherit 5 municipis més en aquesta ruta, que són els que també participaran a Ripoll. Perquè, si vols que et digui la veritat, les formatgeries estan encantades de venir a Ripoll. És una fira on la gent realment compra i la veritat és que pràcticament diré que es barallen per venir a Ripoll.
3: Sí, sí, de fet és això que dèiem, eh? S'han doblat doncs, els participants de fora. Tindrem formatgeries, doncs, per exemple, de Galícia, no? d'Ourense, de Lugo, també de Càceres, en aquest cas també n'hi haurà de Menorca, de Maó, d'Idiazábal, el País Basc, que vull dir que déu-n'hi-do les que venen, i em sembla que també n'hi ha alguna de Portugal, si no tinc mal entès, vull dir que un èxit, eh? A Ripoll, al Ripollès, us manteniu les 5 formatgeries habituals, no? Com és que la comarca Marina és un territori formatger tan important?
4: Mira, són 5 formatgeries adherides a la marca, però a més hi ha, si no tinc malament, 3 formatgeries més, que no estan dintre la marca de garantia, però que també són a la comarca. Llavors, nosaltres la comarca del Ripollès és una comarca que és sobretot ramadera, i per donar sortida una mica al producte, sobretot si et dediques al món de la llet, doncs bàsicament és fer formatge. Llavors, nosaltres diguéssim, la tradició ja és des de fa molts anys. Nosaltres mateix, per exemple, ja és des de... El meu pare va començar a primer des dels 90, i totes aquestes formatgeries noves surten arrel d'això, de poder donar sortida a un producte que pots vendre directament i que és, entre cometes, la sortida més propera, que és al mateix territori.
3: En el vostre cas, Marina, fent un parèntesi, no només veneu formatge, sinó que també veneu carn, no? I vull dir que en el vostre cas també diversifiqueu el producte, no? Aprofitant una mica.
4: Sí, mira, aprofitant, diguéssim, el mateix que fèiem amb la llet, ho hem acabat fent també amb el porc i amb la vedella. Al final és això, que com a petit productor tu puguis donar ja... puguis entrar directament al mercat sense haver de passar per intermediaris. És la manera més rentable de que les petites explotacions puguem seguir existint a dia d'avui.
3: Què ens pots dir dels formatges de Mas del Lledrer? Què ens portareu a aquesta fira per tastar? Perquè després ho explicarem una mica com s'ha de fer, però podrem tastar els formatges de les diferents formatgeries. Explica'ns, quins productes dureu?
4: Mira, ara, la veritat és que ara, d'uns anys cap aquí, estem fent una varietat, diguéssim, de formatges una mica per tots els gustos. A mi personalment m'agraden molt les pastes toves, però...
5: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal, un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro de l'L4 i l'L11 i també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la compareixença que està tenint lloc ara mateix sobre el balanç d'aquestes pluges, ha exposat que es va rectificar la previsió i que el sistema d'alerta no s'activa per advertir de què plourà, sinó de quan cal protegir-se per les conseqüències d'aquests temporals.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP-2 a Vilarrodona, una altra a la C-32 a Premià de Dalt, a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C-17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, a hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Son las 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C-60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva Parc, on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimecres 16 de setembre de 2026. Iu! I tal dia com avui, però del 2008, se celebrava la primera Fira de la Música, organitzada per l'Associació de Músics de Cardedeu.
3: Oh! I qui no va saber-ho mai, ni va viure-ho mai?
4: Doncs mira, Sant Corneli, que va ser papa i va morir al 235. Ni tampoc ja es va inventar aquest refrany. El setembre és veremador i es fa vi el bo i millor.
3: Oh, quina pena! Mira tu, un papa menys, que no vindrà d'aquí. Déu vos guard per totes i benvingudes al 651è InfoPodcast Cardedeu.
4: Vaja, avui tenim la secció de si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
5: Hola, em dic Nae, treballo i porto la botiga de la Coma, abans es deia Cal Cerdà, però ens hem canviat de nom. I res, venem fruita, verdura, productes a granel, tot ecològic, i res, veniu al mercat a visitar-nos.
3: Doncs ja haurem d'anar. Bé, de fet, ja hi anem, ja hi anem. Va, i ara, paraula d'àvia, i avui la frase feta següent. Anar de corcoll o de bòlit també se'n pot dir.
4: Que el que vol dir bàsicament és anar atabalat de feina o per dificultat, sense saber ben bé què cal fer.
3: Per exemple, goita, la Maria va bastant de bòlit perquè a dos quarts d'onze ha de presentar 8 subvencions i és un quart i mig d'onze.
4: Sí, aquest seria un bon exemple del dia a dia de la Maria. Va, i passem ara a la secció de l'horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! Si ja tenen les tomaqueres, traieu les canyes també, netegeu-les de terra i guardeu-les a recer, que no es podreixin, així aguantaran perfectes fins a la següent temporada.
4: I avui comencem amb una molt bona iniciativa per la llengua i la inclusió.
3: Doncs sí, i és que des de l'oficina de català de Cardedeu ens han avisat que s'estan fent inscripcions, de fet s'han obert inscripcions des del dia 14 i fins al 21 de setembre a Vila Paquita, i en volen fer difusió per tal que els cardedeuencs i cardedeuenques s'hi puguin apuntar, tant si volen millorar el seu català com si volen començar des de zero. Molt important, enguany també ofereixen dos cursos, com dèiem, des de zero, i seria ideal per tothom que l'hagués d'aprendre. Així que tots coneixent gent al voltant que no el sap.
4: I també us expliquem que una vintena de persones han participat al taller de llengua de signes.
3: Doncs sí, Susana, així és, i és que organitzat per l'Ajuntament de Cardedeu, impartit per la intèrpret Montse Rossinyol, l'activitat ha permès a les persones assistents apropar-se a la llengua de signes catalana i aprendre alguns signes bàsics. Susana, a tu t'hauria encantat això, eh?
4: Sí, m'hagués encantat. De fet, m'estic preguntant per què no sabíem d'aquest curs abans.
3: Ai, oh, quina pena, ara sí que sí. A més, han pogut interactuar tots els assistents i posar en pràctica els coneixements adquirits en un ambient, expliquen que molt dinàmic i participatiu. I ara també anem cap al temps, que no us ho han dit, i és que avui arriba refrescada de les temperatures, patacs d'aigua, ruixats, no amb tempesta, però sí que a partir del migdia tindrem aigua, i pot ser que en tinguem molta. I amb això...
4: Això és igual de fiable que els 37 graus de temperatura que havien d'arribar ahir.
3: N'he tingut 3 menys. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I avui, a la Tèxtil Ras de Fàbrica de Cultura, Susana, què s'inaugura?
4: Doncs s'inaugura l'exposició Gegants del Vallès Oriental, que es podrà visitar des d'avui a les 7 de la tarda fins al 2 d'octubre a les 8 de la tarda.
3: Fantàstic, Susana, fantàstic. I amb això, feina feta a País Arreglat i Cardedeu.
4: Despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consumidor de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
7: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
8: No escoltis qualsevol ràdio, escolta la ràdio feta per nosaltres.
9: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: las 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-100, la T11 i també la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
0: Notícies en xarxa.

0: notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de donar per acabat l'episodi de pluges intenses. El 112 ha rebut 1.130 trucades relacionades amb 699 incidents, principalment per inundacions, mentre que els bombers han atès 260 avisos, sobretot per acumulacions d'aigua. Entre les actuacions destaca la localització del cos sense vida d'un home arrossegat per una riera olivella i també la inundació d'un càmping de Sitges on uns 270 usuaris es van autoevacuar. A banda, encara es mantenen afectacions en algunes línies de metro, com són l'L4 i l'L11 de Barcelona, també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i, finalment, a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest matí en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: En total, les pluges han deixat gairebé 100 litres per metre quadrat a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i també al Mollanès. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa han circulat amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les properes setmanes per detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP7, la T11 i també a la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil arran de l'augment de les distraccions per aquest motiu. També es fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevants si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat al bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o bé com un acte hòstil. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 17 de setembre, avui parlarem d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick. 7-2 va guanyar el conjunt blaugrana ahir al Racing de Santander i continua batent rècords amb les 6 victòries consecutives, 7 comptant també la de Champions en aquest inici de curs, i també golejadors. 28 gols ha marcat en 6 partits el Barça de Flick en aquests, com dèiem, 6 primers partits de Lliga. Avui repassarem com va ser aquest partit. També parlarem de bàsquet. Avui juga partit amistós l'Espart Girona, en aquest cas contra el Jairis, i també d'handbol. Avui juga el Barça, en aquest cas Champions masculina d'handbol, a Montpeller contra el principi el rival més fort d'aquesta primera fase, aquesta fase de grups, d'aquesta nova Champions masculina que canvia de format. Ahir va perdre el CAC Granollers a la Lliga Guerreres, i també ahir va arrencar el Mundial d'handbol en cadira de rodes, precisament al Palau d'Esports de Granollers, amb un triomf de la selecció espanyola que té 2 catalans a les seves files. I també parlarem d'hoquei patins, perquè ja tenim en marxa la Golden Cat. Ahir en parlàvem, aquest torneig internacional de seleccions amb Catalunya, enfrontant-se amb algunes de les grans potències del món. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Carme Reverte. Carme, bon dia. En futbol, el Barça torna a golejar igual al seu millor rècord històric a la Lliga, d'inici, a primera masculina, amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: El Barça, que continua líder, com dèiem, amb 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que va haver de ser substituït al descans per Tec després d'una relliscada, anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia, pendents d'un comunicat mèdic que encara no hem tingut. Avui, en principi, se li feien proves. De moment, avui es completa la 6ª jornada de Lliga, la primera masculina, amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga Villarreal.
1: I demà ja arrenca la 7ª, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes, amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González, demà n'escoltarem evidentment el més destacat amb la prèvia. En bàsquet, avui l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents a priori de la Lliga Femenina, el Jairis, que murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina previst per el 30 de setembre. Abans, dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, també en bàsquet, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Pota Blava.
0: En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res estrany, que es classifiquin per a la ronda principal. Però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 3:15 del vespre.
0: En principi, el Barça podrà comptar amb Aleix Gómez, que era dubte des de perdre el partit, de fet, el partit de Lliga, per problemes, per molèsties a l'espatlla. En categoria femenina, ahir el Granollers va caure a casa en la tercera jornada de Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al pavelló del Congost, a Granollers, per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports, en aquest cas.
1: La selecció espanyola, amb 2 jugadors catalans, va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins teniu en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cup, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix, de fet, la competició femenina ja ha arrencat. Tenim en joc el debut de la selecció catalana contra Alemanya, amb victòria clara de les catalanes per 0-5.
1: Aquest matí també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda, 6:45, contra Portugal. En la competició masculina, a 6:45 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 8:45 del vespre contra França.
0: I un últim apunt, en tennis. Bon debut de Paula Badosa aquesta matinada al WTA 250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justina Mikulskait. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la segona eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa Més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips de CB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I ja dissabte tindrem futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, al municipal de la localitat usonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge més futbol, però també tindrem waterpolo, natació i a la cursa popular, l'atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa Més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa Més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Dijous 17 de setembre, 12 minuts passada a la 1, comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick, que va superar ahir 7-2 al Racing de Santander, de nou sota una pluja intensa. L'equip continua com una piconadora i malgrat alguns errors en defensa que van acabar causant els dos gols, de fet, en contra del conjunt cantabre, ara en parlem. En atac van fer 7, però podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golaç des de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir amb el 3-1. Abans Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix i el Racing havia retallat distàncies en l'única arribada del conjunt cantabre. Rafinha i el pitxitxí de rècord de la Lliga, que ja porten 9 gols, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans i Lamine Yamal va fallar el primer dels penals que va provocar un altre dels destacats, Karim Adeyemi. Ja a la segona part, amb Tech Chesney a la porteria, després de que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, ara estem pendents del comunicat, relliscant quan anava buscant la pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar el defensa per provocar un altre penal, el segon, el tercer en total del partit, tornant a marcar per Rafinha per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal i el mataroní precisament va tancar el marcador amb el seu golet després d'una gran jugada de Karim Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: I like how we are playing.
2: M'agrada com estem jugant, també el resultat, és clar, i els 3 punts. Al capdavall puc dir que estic content i també l'equip està content d'haver guanyat. Crec que no era tan fàcil jugar contra el Racing perquè per mi fan un futbol realment bo. Els agrada sortir jugant, els encanta tenir la possessió de la pilota i en algunes situacions no ens ha estat gens fàcil. Però al capdavall crec que aquest resultat ens el mereixem.
0: Més enllà d'això, a Flick també li van preguntar en un parell d'ocasions per la porteria i per si la rada de Tec el deixava tranquil. El tècnic alemany el va defensar.
2: Perquè fa el nostre porter, és clar, Tec comet un error, però tots nosaltres cometem errors, així que és normal, és la vida. Són coses que passen. I amb el Joan té alguns problemes al genoll i haurem de veure com evoluciona. Hem d'esperar demà i després ja veurem.
0: Pendents del que tingui Joan García, encara no tenim comunicat oficial, a un últim document de Hansi Flick, en aquest cas sobre aquest gran inici del seu equip.
1: It's always good to have a great start, but at the end...
2: Sempre és bo tenir un gran inici, però al final l'important és fer un gran final i és aquí on hem de treballar i ho farem. Crec que estem en un bon moment i hem d'aprofitar-ho. Per tant, el pròxim partit és dissabte, també un partit molt difícil a Sevilla, important. Vam dir que volem guanyar cada partit dels 8 primers i no serà fàcil. Recordem la temporada passada com va anar. Sí, sé el resultat, recordo el resultat, però va ser abans de l'aturada de seleccions, així que hem d'estar preparats per això.
0: Com sentim, el Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar el camp del Depor i es troba a la zona alta de la classificació amb 13 punts. Recordem, com dèiem, com recordava fet Flick el partit de l'any passat amb el 4-2 favorable al conjunt andalús, al Sánchez-Pizjuán. 18 punts ha sumat el Barça ja, que és líder en solitari, amb una xifra de gols també a favor de rècord, 28 gols en 6 partits, 9 dels quals de Rafinha, que en va fer 2 ahir en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la sisena jornada amb els dos últims partits, un Betis-Getafe i un Màlaga-Vilareal, i demà ja arrenca la setena, just abans de la llarga aturada de seleccions, a pràcticament 3 setmanes, ho fa amb l'Espanyol Elx a l'RCD Stadium. Aquesta tarda parlarà Manolo González, demà evidentment escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Encara en futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant ahir a 4-0 al Binèfar en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. D'altra banda, n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elite, màxima categoria de futbol català, amb la primera jornada. I destaca el derbi osonenc, que podrem veure diumenge a les televisions locals i a la xarxa més entre el Manlleu i el Vic. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: Arriba l'hora de veritat. Aquest cap de setmana comença el campionat de la Lliga Elite, la màxima divisió de les lligues amateurs que gestiona la Federació Catalana de Futbol, i ho farà amb el derbi osonenc AS Manlleu Unió Esportiva Vic. L'AS afronta el maig amb molta confiança després d'una pretemporada en què han pogut demostrar el seu gran nivell futbolístic. Els manlleuencs han plantat cara en tots els amistosos que han disputat i compten amb reforços a nivell com Piusquer, Bava o Guillem Ferrés. L'entrenador Marc Prat no podrà comptar amb Aitor Cárdenas i Mata, que es troben sancionats i tenen el dubte del capità Martí Soler, que es troba en la fase final de la seva recuperació del genoll. Soler ens explica com ha preparat l'equip aquest especial partit.
4: Bueno, òbviament és un partit especial perquè al final és un derbi i és complicat enfrontar-lo, agafar-lo com un partit normal i corrent, però nosaltres sí que l'estem preparant així. Vull dir, són 3 punts i no hi ha més. Per molt que guanyis contra el Vic no et donaran un punt més i si perds tampoc te'n trauran un de més.
3: La Unió Esportiva Vic ha patit nombroses baixes a causa del seu descens de categoria. Ramon Carrascal ha dut a terme una renovació de l'equip amb jugadors contrastats com David Batanero i David Reyes i joves promeses com Arnau Illa, que fan que els blanc i vermells siguin un equip temible. El partit es disputarà aquest diumenge 20 de setembre a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda al Municipal de Manlleu i es podrà escoltar per Ràdio Manlleu i veure pels canals adherits a la plataforma de la xarxa.
0: Gràcies, Arnau. Una primera jornada de Lliga Elit que s'obre dissabte a les 6 amb l'Atlètic Sant Just, Unió Esportiva Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: Arrenca la Lliga Elit 2026-2027 per la Unió Esportiva Valls. Quarta temporada i en totes les edicions hi ha estat present el conjunt vallenc, que serà l'únic representant tarragoní aquesta campanya. Àlex González disposa d'una de les seves plantilles més àmplies, amb 24 fitxes, i davant visita un sempre candidat a l'ascens, l'Atlètic Sant Just, que ara fa dues temporades es va quedar un pas de pujar a la tercera federació. Així valorava el rival, el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
6: Sí, és un dels candidats per mi a pujar, portant molts anys amb un bloc fent les coses molt bé, jugar a domicili sempre té un punt afegit de complicat, però bé, nosaltres amb les nostres eines, amb les virtuts que tenim i les capacitats que estem, no, veient dels jugadors nous que han vingut també, crec que podem fer un bon paper i bé, anem a intentar guanyar els 3 primers punts.
5: Una Unió Esportiva Valls que comença un camí il·lusionant amb 11 cares noves i amb un balanç equilibrat durant la pretemporada. Dues victòries, dos empats i dues derrotes. Una Lliga Elit que també compta amb 7 equips nous dels 16 participants. Ara ja s'han acabat les proves i arriba de nou una de les lligues més igualades dels darrers temps. El partit entre l'Atlètic Sant Just i la Unió Esportiva Valls es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda i una temporada més el podreu seguir per Ràdio Ciutat de Valls.

0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui l'Espart Girona juga un amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels primers equips més potents a priori de la Lliga Femenina, un dels que està, ha d'estar a la part alta, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí Bernat Canut. Girona FM, Pau Villafanyer.
1: A dues setmanes vista de l'eliminatòria per entrar a la màxima competició europea, les gironines s'enfrontaran a un rival de nivell i de la Lliga Femenina Endesa, amb la incògnita de veure si Tilbe Senyorec, que s'ha incorporat aquesta setmana als entrenaments, podrà gaudir dels seus primers minuts amb la samarreta de l'Uni. I encara sense Illana Martín, que haurà d'incorporar-se després d'aconseguir el bronze al Mundial i ser una de les jugadores més destacades. El partit es disputarà avui a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Andreu de Llavaneres.
0: Gràcies, Pau. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips, si no passa res estrany, que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui també és important per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
2: Sembla que sí, no? Després del resultat de l'última jornada, pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
0: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
3: És veritat que torno a un lloc on va ser casa meu durant una temporada i és molt especial. I, bueno, com sempre, el Montpellier ha sigut un equip i un rival molt, molt dur, molt complicat i ho afrontem així. No serà gens fàcil i tenim moltes ganes d'anar allà. Sabem que és un partit molt important i, bueno, hem d'anar allà a donar-ho tot, a guanyar i esperem que sigui així.
0: Aquest Montpellier-Barça avui a 8:45 del vespre en categoria femenina i el CAC Granollers va caure a casa 16-22, ja ho direm, contra el Morvedre, un parcial d'una 6 en el tram final, amb una gran actuació de fet de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, va acabar trencant un partit que estava igualat fins llavors. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
4: El partit de la tercera jornada de competició entre el CAC 7 Balonmano Granollers i el Balonmano Morvedre ha patit els efectes dels aiguats del dia d'ahir. Pocs minuts abans de l'inici, els delegats federatius han sol·licitat un canvi d'ubicació i l'enfrontament entre Vallesanes i Saguntines s'ha disputat al parquet. Tot i el canvi d'escenari, les vallesanes no han pogut trencar el mur de Daniela Pinto i han acabat derrotades per un contundent 16-22. Ho detalla Josep Morales, l'entrenador del CAC 7 Balonmano Granollers.
5: Bueno, crec que en general a nivell defensiu hem estat bastant bé, matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que és seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell.
4: L'enfrontament ha començat malament per les vallesanes, amb un Morvedre que ha marcat el ritme del marcador i ha consolidat una distància de 2 gols de manera consistent. Amb aquesta llosa mental i els intents a la desesperada de remuntar, les vallesanes s'han quedat sense energies i cap al final del partit s'han deixat anar. Ara el CAC 7 té una petita aturada de 4 dies i ja no serà fins al 3 d'octubre que tornarà a la competició visitant la pista del Balonmano Elx.
0: Gràcies, Arnau. En aquest cas estàvem parlant d'aquest partit del CAC Granollers, de la Lliga Guerreres, que no es va poder jugar, com dèiem, al Palau d'Esports de Granollers. Tampoc ho va fer el Congost per aquestes goteres, però això sí que es va poder jugar amb el Mundial d'handbol durant cadira de rodes, que ahir es va inaugurar, com dèiem, a Granollers, en aquest cas sí al Palau d'Esports. La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer, 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar al combinat estatal, en aquest cas contra França. Escoltem un dels 2 catalans d'aquesta selecció espanyola, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez.
6: Pues bueno, la sensación de, claro, el debut, poder ganar en el debut, pues siempre es muy importante, porque nos sacamos todo lo que es el tema de nervios del principio del torneo, y bueno, pues súper contentos. Sí, hombre, a priori Francia, España son equipos que a priori tienen un nivel muy similar, y nuestra intención es ser primero de grupos, o sea, será un gran partido, será muy difícil, pero bueno, creo que confiamos en el equipo y que podremos sacarlo adelante.
0: Avui a les 8 del vespre, de nou al Palau d'Esports de Granollers, es jugarà aquest Espanya-França.

En hoquei patins, abans d'acabar, tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola, amb Catalunya com una de les candidates. Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França. Ara mateix està jugant la selecció catalana contra Alemanya i guanya també de golejada 0-7. Guanya de moment Catalunya quan falten 13 minuts i mig per acabar aquest duel. Escoltem, en aquest cas, ahir en parlàvem en joc amb Josep Maria Barberà, el seleccionador català femení, que buscava, com dèiem, el títol. De moment, com dèiem, 0-7 guanya Catalunya. Avui ha guanyat 9-1 Portugal a França. Aquesta tarda, de fet, el combinat català tornarà a jugar a 7:15 contra Portugal. Veurem, com dèiem, quina d'aquestes dues seleccions guanya, perquè serà un dels partits claus per aquesta competició. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà aquest vespre, a 9:15 contra França.

fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Crumin, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc.

Dijous 17 de setembre, avui repassarem la golejada del Barça i sota la pluja 7-2 contra el Racing de Santander, que manté el conjunt blaugrana líder en solitari a la primera divisió masculina amb un rècord de gols. Demà mateix, per cert, ja arrenca la 7a jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. En parlarem demà perquè avui a la tarda en parla Manolo González. Futbol, però també en vol, amb la prèvia del Montpellier-Barça de Champions masculina que juga aquest vespre i la crònica de la derrota del Granollers a la Lliga Guerreres d'ahir contra el Morvedre. I també tenim, parlarem de l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que es disputa també a la capital del Vallès Oriental, i de la Golden Cat d'hoquei patins que tenim en marxa ara mateix a Can Xarau, al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès, de moment amb un Alemanya 0, Catalunya 8. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça torna a golejar, igual al seu millor rècord històric a la Lliga, la primera masculina, amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: Karim Adeyemi, que va provocar 2 dels 3 penals que va xutar ahir al Barça. El Barça continua liderant 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que es va haver de ser substituït al descans per Tec, després d'una relliscada anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan García. De moment encara no tenim comunicat oficial del club, comunicat mèdic, sobre aquests problemes que va dir Flick que eren el genoll. De moment avui es completa la 6a jornada de Lliga amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga-Vilareal.
1: I demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium a l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González. Demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Dissabte serà el torn del Barça, en aquest cas, que juga al Sánchez Pizjuán, a la Sevilla, contra el Sevilla, a les 9 del vespre. En bàsquet, avui a l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents, que ha d'estar a la part alta a priori de la Lliga Femenina, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga, el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina prevista per al 30 de setembre. Abans, en dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa d'Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre a mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Potablava.
0: Veurem quan es pot reprendre. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res d'estrany, que es classifiquin per a la ronda principal, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 3:15 del vespre.
0: En categoria femenina més en vol, ahir el CAC Granollers va perdre la casa, la tercera jornada de la Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre, després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports en aquest cas.
1: La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix en competició femenina tenim en joc el debut de la selecció catalana precisament contra Alemanya amb una golejada contundent. Quan falten 5 minuts per acabar el partit, 0-8 guanya Catalunya.
1: Aquest matí també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda a 6:45 contra Portugal. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 9:15 del vespre contra França.
0: I un últim apunt de tennis. Bon debut de Paula Badós al 8-250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justine Mikulskate. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la segona eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips ACB, Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem futbol, en aquest cas a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, el municipal de la localitat usonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge tindrem més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia també a la plataforma de streaming la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per a Mataró, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc, entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Dijous 17 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick, que va superar ahir 7-2 al Racing de Santander sota una intensa pluja. L'equip continua com una piconadora i, malgrat alguns errors en defensa que van causar els dos gols, de fet, del conjunt cantabre, ara en parlem, l'atac va ser un... en van fer 7, però en podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golaç de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir, de fet, una mica més lluny, això sí, amb l'ajuda d'un toc d'un rival, amb el 3-1. Abans Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix amb una gran passada de Pedri, i el Racing havia retallat distàncies a l'única arribada del conjunt de Santander. Rafinha, el pitjor de rècord del que va de Lliga, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans, i Lamine Yamal va fallar un penal, un del primer que va provocar un altre dels destacats ahir, Karim Adeyemi. Ja a la segona meitat, amb Tec Chesney a la porteria, després que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar en defensa per provocar un altre penal, tornat a marcar en aquest cas per Rafinha per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal, i el mataroní va tancar el marcador amb el seu golet, després d'una jugada espectacular també d'Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: No, I take every point we get.
2: No, accepto cada punt que aconseguim ara. Al final, com he dit, un bon inici sempre és important. Ens dona confiança i crec que es pot veure que tenim confiança al camp. Ho demostrem. Clar, el més important per mi és la dinàmica, la intensitat que tenim en el nostre joc. I sí, tothom està implicat. Tothom també, com he dit abans, pressiona la pilota. I per mi, com treballem junts, com un equip, això és fenomenal.
3: How we work together as a team, this is crucial.
0: Flick, que en aquest cas responia sobre la pregunta si li feia por de tenir aquest grau de nivell, aquest nivell ja a aquestes alçades de temporada, i responia això. L'entrenador alemany també li van preguntar en un parell d'ocasions per la porteria i per si la rada de Tec el deixava o no tranquil. El tècnic alemany va defensar el seu porter.
3: We decided this because Tech is our...
2: Hem decidit això perquè Tech és el nostre segon porter, i al final, com he dit abans, tots cometem errors i són coses que passen. I crec que ell també sap que just després del primer toc es complica la vida. Es podia veure i el resultat final és clar, que rebem un gol més. I no era necessari, però el primer gol tampoc ho era. Però és així, mirem cap endavant, cap al pròxim partit.

0: li dona suport i això és bo de veure. Estic content per ell perquè no ha passat una època fàcil a Alemanya, així que m'agrada el que veig. Crec que els jugadors els escriuria com algú molt divertit. Crec que també connecta amb els jugadors. Els cau bé i és un bon noi. I a més ho dona tot el camp i això és important. Té un marge de millora i treballarem en això. Però la seva velocitat és increïble. Ho he pogut veure al gol de Lamine. Ha estat extraordinari.
1: His speed is unbelievable when you saw the goal from Lamine was outstanding.
2: El Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas del camp del Sevilla, que ahir va guanyar el camp del Depor i es troba a la zona alta amb 13 punts. 18 n'ha sumat el Barça, líder en solitari amb una xifra de gols a favor també de rècord, 28 en 6 partits, més de 4 i mig per partit, 9 dels quals de Rafinha, que també va fer 2 en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la 6a jornada amb els dos últims partits, Betis, Getafe i Màlaga a Villarreal, i demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions, de pràcticament 3 setmanes, ho fa amb l'Espanyol Elx, al RC Stadium a les 9 del vespre. Aquesta tarda en parla Manolo González. Evidentment demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Més futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant 4-0 al Binèfar Aragonès en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
3: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
4: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà els gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no? Llavors, a vegades és una qüestió de confiança i crec que aquests dos gols que ha fet li aniran molt bé per acabar d'agafar aquesta confiança que tots nosaltres li tenim, no? I que ell mateix també es té.
3: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
2: Gràcies, Miqui. D'altra banda, també en futbol n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, amb la primera jornada, i destaca el derbi usonenc que podrem veure diumenge a la tarda a les televisions locals i a la Xarxa Més entre Manlleu i Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
5: La Xarxa Més oferirà aquest diumenge en directe a partir de les 4 i 5 de la tarda un dels plats forts de l'estrena de la temporada a la Lliga Elite, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Continuant amb la llarga prèvia d'aquest duel de màxima rivalitat a Osona, arriba el torn del tècnic del Manlleu, Marc Prat. El jove entrenador dels groc i vermells s'estrena al càrrec després de 4 temporades al juvenil i com una aposta pel talent de casa. Prat ens parla del partit i de la seva estrena al capdavant de l'històric club manlleuenc.
6: Doncs del derbi n'espero un partit igualat, on segurament es decidirà per petits detalls, i al final la concentració i minimitzar els errors és el que pot donar la victòria a un o l'altre equip. Nosaltres arribem bé, arribem amb l'equip en forma, han agafat molt bé les idees que hem posat com a model de joc, i la veritat que estem molt satisfets de com s'ha donat la pretemporada i crec que arribem en un bon moment per poder afrontar el derbi. Evidentment, com deies, el Vic és un equip que acaba de baixar a tercera i per tant té jugadors i té armes per ser un equip que aquest any lluiti per objectius ambiciosos. Per tant, esperem un partit complicat on amb les nostres idees i les nostres armes intentarem treure els 3 punts. L'ambient, doncs, l'avantatge és que juguem a casa i sabem que tenim la millor afició de la categoria. La gent empenyerà, es preveu que hi hagi bastanta gent al camp i estem, bueno, segurs de que ens ajudaran i ens empenyaran cap a la victòria. I l'objectiu nostre d'aquesta temporada és, doncs, intentar lluitar per entrar al playoff, com vaig dir, al juny, i per tant ens mantenim aquesta idea crec que tenim jugadors i qualitat per fer-ho, i a partir d'aquí doncs haurem de competir cada partit al màxim, perquè és una lliga molt igualada i amb l'ambició i l'il·lusió d'arribar a aquest objectiu.
5: El maig a les 4:05 de la tarda de diumenge amb la xarxa Més en directe.

0: Gràcies, Pep. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips i no passa res estrany que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és molt important també per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
1: Jo crec que sí que estem bé. Hem preparat el partit, vam tenir 3 dies, hem preparat bé, estem davant d'un molt bon equip, juguem fora, això arrastra més dificultats sense dubte, però volem guanyar, no? Jo crec que nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
2: Jo diria que sobretot amb Brian Monte i Agustín Casado i Artur Lent. I també tenen una porteria molt, molt bona, així que també remarcaria la seva porteria. Crec que és un equip que es manté molt a baix del 6-0 i crec que podem tenir molta efectivitat amb tirs exteriors. També penso que tenen bastants problemes en controlar el pivot, així que crec que és una bona manera de jugar aquest partit.
0: Aquest Montpellier-Barça avui a 8:45 del vespre. En categoria femenina, ahir el CAC Granollers va perdre a casa de 16-22 contra el Morvedre. Un parcial de 1-6 en el tram final va acabar trencant un partit igualat. En parlava als mitjans del club el tècnic del conjunt granollerí, Josep Morales.
3: En general, a nivell defensiu, hem estat bastant bé. Matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat tan bé. Al final, només queda una resposta, que és seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell. Crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després, doncs, posar-nos 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
0: Ara bé, com sentíem, aturada de seleccions. Per cert, aquest partit, ho sentíem, es va haver de jugar al pavelló del Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, en aquest cas al Palau d'Esports. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
4: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del 4th Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
5: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el 4th que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir, vam coorganitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i sobretot acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
4: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
0: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, des d'avui fins diumenge amb Catalunya, com una de les candidates. Ahir en parlava de la importància del torneig aquí a l'enjoc el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.
6: És un torneig oficial de Wallskate, per tant té una importància cabdal pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar això endavant, perquè moltes d'elles repeteixen, aquest any tenim la novetat d'Angola, però per exemple Portugal, França, Alemanya, repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França i fa una estona acabat l'Alemanya 0, Catalunya 8. Per tant, Catalunya que també goleja contra Alemanya, Portugal goleja contra França. Aquesta tarda, de fet, el Comitè Català s'enfrontarà a partir de 6:45 precisament a Portugal. A la competició masculina, 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà 8:45 del vespre, també avui contra França. Canviem de qüestió. Demà comença la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava Girona, una de les proves internacionals de gravel, de ciclisme, més prestigioses del calendari, i ho fa amb dos esportistes catalans amb discapacitat visual, l'Héctor Buti i l'Hugo Font, que competiran més enllà del resultat esportiu en un tàndem acompanyats dels seus pilots guia Charlie Camacho i Jordi Figueres. Escoltem Hugo Font sobre aquest repte.
7: No sempre hem tingut l'acollida que hem tingut, les facilitats i el sí i la normalitat de dir, sí, dos persones amb discapacitat visual, voleu fer això? Amb gent que segurament té un nivell superior al vostre, cap problema, ho voleu fer, veniu, gaudiu i endavant. I és una manera de veurem una inclusió en aquest sentit, farem la mateixa disciplina, amb les mateixes condicions, la mateixa distància, això sí, amb una adaptació que anem a muntar, però la resta serà exactament el mateix. Segurament aniran alguns més ràpid que nosaltres, segurament, perquè som professionals, no? I som amateurs, però la il·lusió no ens guanyarà ningú en aquest sentit, no?
0: Els dos tàndems prendran dissabte la sortida a la prova de 109 quilòmetres. Tots dos destaquen, a fet, tant Hugo Font com Héctor Buti, la importància de seguir practicant esport després d'haver patit aquesta malaltia degenerativa, en els dos casos que els ha causat ceguesa. En parla Héctor Buti.
8: M'agradava córrer, m'agradava nedar, m'agradava pedalejar, ja no puc. I aquí a la 11 em van ensenyar que es podia córrer, que es podia tornar a nedar, que es podia tornar en bici, vale? I en el cas que avui ens porta, el dia que el meu cul, les meves mans van empunyar un tàndem, ostres, vaig entendre que sí. Em va costar molt al principi adaptar-me a portar el tàndem, al no poder canviar, al no poder girar, al no poder... I sempre he trobat una persona que m'ha acompanyat davant, que és el guia, qui ens porta, i la gaudeixes plenament, la bicicleta al final, d'anar al tàndem a darrere és gaudir-la plenament.
0: Com dèiem, els dos tàndems dels dos catalans prendran dissabte la sortida, la prova de 109 quilòmetres, una experiència per la qual s'han preparat durant mesos i que afronten amb il·lusió i respecte. I en rugby, la Unió Esportiva Santboiana comença una nova temporada a la Divisió Nord masculina amb grans canvis a l'equip. El primer, a un nou entrenador, Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
9: La Unió Esportiva Santboiana ja prepara l'estrena a la Divisió Nord amb Ricardo Guatacortés com a nou entrenador. El tècnic xilè aposta per començar de zero després d'una temporada complicada i dona protagonisme als joves.
10: Es fundamental el rendimiento por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, es lo que te puede llevar a tener buenos resultados. No hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores, encajar bien las piezas para poder llevar un sistema nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
9: A més, l'entrenador ha confirmat dos fitxatges nous. Tomás Jorge, davant amb experiència al Salvador i Ordizia, i el pilar argentí Alan Pedrol. La primera prova oficial serà el 27 de setembre al Valdir Eleu contra el Salvador, en el debut de lliga de la nova Santboiana.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'enjoc torna demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure perquè, diu, era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit, a més, que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'LU.
0: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
12: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
13: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
12: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
14: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
16: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
15: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
1: Notícies en xarxa.
0: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
4: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visió i Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
17: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, ir parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
4: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
4: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
20: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
21: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
20: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
0: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
4: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
0: Mor Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
4: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
0: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
6: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
3: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
22: A fer sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
3: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
24: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
23: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I Castellà del Vallès acull des d'avui i fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
25: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
26: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
25: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
27: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
28: Es las ganas de querer ganar siempre. Entonces, ya que
2: empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
27: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
7: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no?
5: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
27: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes. I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do, el reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona Capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
0: El control de so, Francesc Càvila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers de la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, 11, va ser molt, molt en simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via que han fet un forat i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre la Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'LU.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
11: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
12: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
11: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
13: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
15: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem de

0: ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
1: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
2: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Esta ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
1: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Kronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
3: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
4: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
3: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a les tecnològiques a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: Hi ha encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats, ha dit, si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
3: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
5: Notícies en xarxa.
0: Són 3:45, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
7: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
6: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
3: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
8: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
9: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la

0: situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on ens cediran des de les empreses, i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que seria una fàbrica, però dins de la nostra classe.
1: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
2: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
4: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
3: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
5: A fer sí, ocorren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino, bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
3: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
2: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
7: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
6: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
2: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: Els cinemes Majestic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
9: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
8: A més, el Galacticat homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
2: I és moment pels esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
11: És les ganes de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
10: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
13: Sí, doncs estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no?
12: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
10: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
14: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
15: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer Mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam coorganitzar i organitzar un Mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
14: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
10: I en hoquei sobre patins, avui ha arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
2: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Pau treballa.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Interior justifica l'enviament de diversos avisos, és alert, a més de l'episodi de tempestes d'ahir, per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
5: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
4: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. I també ha afectat la mobilitat de manera destacada. Ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia. Justament d'aquests estralls a la capital catalana provocats pel temporal n'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
6: Amb molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat que la Unió Europea i el Canadà són forts cadascun, però que poden ser més forts encara junts. Ho ha fet durant el seu discurs a l'Eurocambra. Carney ha celebrat la proposta que hi va plantejar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, perquè el país es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea. Precisament, la Unió Europea, ho hem sabut avui, obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat una nova llei europea de protecció de la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. I avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes, una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i també amb visites guiades.
0: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Arriba 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les seves alerques van haver ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem, el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
3: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
2: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat fins als 15. Escoltem la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen.
4: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
2: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70ena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
5: Perquè sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica, eh?
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: I te la veurà on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ah, i la trobava a faltar.
7: Sí, sí. Era,
6: no?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
7: Ja,
6: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
7: sí,
6: a mi m'agrada.
7: Sí.
6: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
6: Uh-huh.
7: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya. I és la mare de, bueno, d'una noia i un noi. Uh-huh. Aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
8: Sí, sí, sí, del 2005.
7: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17.
6: Uh-huh.
7: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary.
7: Hola.
6: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Gràcies.
6: Què tal?
9: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
9: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
9: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I es afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social, bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros, és una mica difícil, la veritat. I tenen a més retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit, i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Fantàstic, sí.
9: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs, se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
9: No, al contrari.
6: No té per què.
9: En un alt percentatge heretaven la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
9: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
9: O i fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquest nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
9: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre, doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
9: I m'acabaven de dir, doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava, doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tot l'amor que jo sentia per ell, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
6: pues sí,
9: ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí, tot, no, així.
9: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Val. El meu home, que havia negat que jo estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà ja es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, sí, el que significava i el que...
9: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim de Medinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà, i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que al David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats de l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu... La meva dona estava embarassada, està embarassada.
6: Oh.
9: Aprofitava aquest dinar familiar.
7: Va ser
9: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal...
9: Sí.
6: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així, una cosa rara, no?
9: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic, tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fer així. Continuar cada dia.
7: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
9: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
7: Sí.
9: De...
6: Clar.
7: Però és que això no se'n va, eh?
9: No. Bueno, jo havia...
6: En certs moments, no.
9: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
7: És que... I també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva, sí, d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
6: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
9: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
6: Ja.
9: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare
6: meva. Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan, sí, diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res, perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
9: Jo al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
6: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
7: I és potser més relaxat.
9: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
6: sense perdre'ls de vista.
7: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot. I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
9: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que estic una mica estressada en tot això.
6: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. O, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
9: jo també.
6: Ho visc així. Sí, sí.
7: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
6: O sigui, això també ho has sentit?
7: Sí.
6: No, és que al final has de fer com... no sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
9: Sí.
6: No? I llavors quan són adolescents van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
7: Algú tenen.
6: Algú passa allà.
7: Bueno. Digues, continua.
9: Bueno,
6: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... heu viscut els teus cosins, no?
9: Sí,
6: han fet que estiguin, que et recolzin?
9: L'entorn familiar ha viscut... la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
7: haguessis pogut parlar amb ella.
9: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'X Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'X Fràgil.
6: A veus.
9: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà-mà d'X Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
6: Sí, sí.
9: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés.
6: Uh-huh.
9: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
6: Ah.
7: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
9: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No són conscients del que visquem, no són conscients de les dificultats, no són conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
6: No.
9: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim.
7: Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
9: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja ha de ser així, suposo.
7: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
9: No,
6: perquè al final has de fer més dolç, no?
7: Sí.
6: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
7: Sí, i llavors dius, pues bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
9: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
7: Mare, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
9: Sí, sí.
7: Els deuen de conèixer molt quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
9: és que amb ells no s'enfaden.
7: No, veus?
6: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
9: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden, sí, perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar. Perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir, yeah, a sopar? No, perquè jo ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, yeah, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no, mai no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
6: Ja.
7: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
6: bueno, fa mal, no?
7: Bueno. També és que per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
9: Exacte. Sí.
7: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu, sí, d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues sí. I també s'han adonat en compte.
9: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre
6: amb persones iguals.
9: Sí. Sí, sí.
7: També van a Paris, no?
9: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
6: Bueno, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
7: No, perquè nosaltres, sí, ja sabem conèixer quan, sí, van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà, sí, de la Garriga, i ens vam conèixer allà.
9: Que s'ho van passar superbé.
7: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares, sí, i fills. Sí. Bueno. Què més, què més?
9: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo feia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport, i això, uh-huh, ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has, uh-huh, de fer els dinars, uh-huh, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
7: Uh-huh. Intentem organitzar la cosa per poder fer tot
9: sempre
7: això.
9: Ells són com al centre i doncs si entren en entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
7: Sí.
9: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
6: Tingueu.
9: Suposo que, bueno,
7: això sí, és molt, sí, la Mireia també, quan va a logopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
6: Sí.
9: I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri,
6: ja,
9: I que l'altre dia que vam anar a allò que hem comentat, a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'ha ajudat molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
6: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
9: Sí.
6: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
7: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
6: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
7: Ah, molt bé. Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
6: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
9: Sí,
6: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
7: Ja.
6: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
9: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
6: Oh, has de viatjar tu sola.
9: Sí, ja està clar.
6: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
9: Sí, sí.
6: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
9: sí, sí.
6: Eh?
9: Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
7: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
9: Sí.
6: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agòbies, doncs ja està.
7: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, doncs
6: exacte.
7: El mateix. Bueno, continua.
9: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
7: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
9: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra. De picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja en tenim molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport escènic fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove.
7: Sí,
9: i pots anar.
7: Sí, jo he anat amb la Mireia.
9: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
7: no
9: fa amb ella,
7: no saben
9: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
6: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
7: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
6: M'ho
7: van preguntar ella.
6: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
7: Pobre.
6: I dic, no. I diu, doncs pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
9: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut. relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funciona.
6: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
7: No hi ha.
6: Però sí, es fan dones, sí. No? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. Mm-hmm. I llavors, sí que al posar-li el DIU, adormida, assedada, li feien la citologia. Ah, i miraven si estava tot bé.
9: No li posaria res.
6: No. La seda.
7: Ah, sí, ja s'ha de dormir.
6: Sí.
9: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INSS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada. I costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
6: Els tràmits.
7: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
9: Me sumo.
6: Sí, el tema dels tràmits és horrorós.
9: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
6: Fins que tinguis un paper no té res.
9: Així va ser la resposta de la Núria.
7: Els papers dichosos i els informes i tot.
9: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Mm-hmm. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a... Han anat a ordinària, uh-huh, amb una escola amb CIA, uh-huh, i després van valorar que no, la Selva, a l'institut, allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
6: Sí, sí.
9: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acabar em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. Uh-huh. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
6: És més fàcil que de sortir.
7: SOTO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
9: Que això és una loteria.
7: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és SOTO o SOI, però bueno, és igual.
9: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52 que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
6: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Mm. Perquè m'has explicat què sentiu. això se't diu empatia.
9: Sí, aquell home l'ha evitat.
6: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
7: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
6: Totalment.
7: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
9: I són la majoria.
7: Molta gent.
6: I sempre ho diem, no? Que bé, que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no? Que és el que anem totes,
7: sí.
6: Que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
7: sí.
6: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix et faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
7: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
6: Oi, sí,
7: i...
6: que...
9: Cert.
6: Es necessita, no, això? Sí, quan estàs passant un dol...
9: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que vosaltres vau destinar tot un capítol, més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró. Ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
7: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que una miqueta de descans,
6: una mica d'aire.
7: Pues no.
9: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
7: Sí.
9: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanya a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi, i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
7: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
9: Tinguem salut. Física i mental.
7: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més. Sí. Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
9: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
6: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de l'espòs, no? Mm. Sobretot pensar ara... amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, per això no ho sap ningú.
7: Ja.
6: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
7: No.
6: I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap.
7: Sí.
6: Vull dir que
7: jo
6: a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
7: Sí, exacte.
6: Llavors...
7: perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
6: Ai, senyor.
9: Tal qual. I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
7: Sí.
9: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
6: Sí, dius,
9: carai, això no s'ho planteja ningú.
7: No. No, és que és això,
9: qui no
7: li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
9: és normal.
6: Qui s'ho planteja? els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No, no és benefici... No és... Sí, sí. No? No et surt a compte.
9: No,
6: ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
9: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
6: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
9: Sí, sí.
6: De tant bueno, en tant.
7: També fem...
6: Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, sí, plorar també està bé.
7: També va bé.
6: Que sí. jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
9: Sí, sí, veritat,
7: sí, va bé. Sí.
6: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
7: Pues bueno, em sembla que...
6: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves de dol, del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
9: És molt interessant.
6: I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
7: Ni cap, no...
6: Ningú,
7: si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
6: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies,
7: sí.
6: I si tens la sort que la teva... pues, el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1 sí, AP2M1 són en el món les nostres filles i un nen al Japó, para de comptar.
9: Clar, nosaltres aquí la X fràgil som 115 famílies associades a Catalunya.
7: I jo, en el meu cas,
6: són les dues úniques, les meves filles.
7: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
6: Mira, i no tens diagnòstic.
7: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
6: Però bueno, diagnòstic. Per sort, parlem la mateixa llengua.
7: Però,
6: no?
7: Exacte,
6: encara que no tinguem el mateix afectació.
9: Tot és molt
7: que ens passa el mateix.
6: Sí.
9: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
7: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
6: I és allò de... veus com no és maleducada, veus? Com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare.
9: Exacte,
6: sinó que és que hi ha un diagnòstic, també va bé per això. Bé, en fi,
7: pues,
6: Mònica,
7: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
6: Exacte.
7: T'ha agradat estar aquí?
9: Sí,
6: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
9: No, vosaltres.
6: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
9: Molt senzill, així molt... bueno,
7: clar, resumit,
9: com la vida.
6: Sí, sí.
7: I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
6: Sí. I enhorabona per la força que que teniu i endavant.
9: No, a vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem
6: exacte.
9: En aquesta lliga.
6: Totalment.
7: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
6: Oi, i tant.
7: Pues vinga.
6: Espero que sí.
7: Pues

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària continua interrompuda a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, mentre Adif treballa per reparar el tram afectat per un forat causat per l'arrossegament de pedres provocat per les pluges d'ahir. Adif ja ha reparat una de les dues vies afectades i ja l'ha posat a disposició de Renfe, però la companyia encara no ha reprès la circulació perquè ha de fer els reconeixements previs, incloses les anomenades marxes blanques. Els treballs continuen a l'altra via. La incidència es localitza en una zona situada a pocs metres al punt on els Juliol, recordem, es va produir un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. Renfe manté alternatives per als usuaris. I no deixem en certa manera el tema perquè els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya des de principis d'any. Hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des de 2020 se n'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a Adif i els Mossos per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Uns robatoris que generen perjudicis socials també, que van més enllà de la seva consideració legal. Ho ha explicat a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAP, Montserrat Iglesias Lucía.
3: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equipa

0: local.
1: En estudi de l'Ajuntament, la flota actual de 41 taxis no dona prou cobertura durant les franges que hi ha a la temporada alta.
2: Notícies en xarxa.
3: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
4: Pecat Original,
3: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
4: Amors llegendaris, retrobaments increïbles i moltes coses més.
3: Avui toca parlar de Diego Rodríguez da Silva Velázquez.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Crec que era de jutjat de guàrdia tenir un podcast sobre art i que no mencionéssim quasi el nom de Velázquez. La veritat. He de dir que aquest capítol també era de jutjat de guàrdia dedicar-li al nostre estimat Iu Calvet Robert.
2: Tan fràgil.
1: Tan fràgil. Perquè ens va regalar aquest llibre que ens va dedicar i tot. Increïble.
2: Increïble.
1: O sigui, la millor persona del món, @iu, que a més té WhatsApp, celebrem.
2: Per fi, celebrem-ho.
1: I vam dir, li hem de dedicar un capítol, no sabíem quin capítol dedicar-li de la temporada. És un llibre increïble que parla de lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, de la Blanca Aguilera. Hi ha un munt de curiositats, explica lo de la maja desnuda, parla del columpi de Fragonard, hi ha les menines, i per això vam pensar que Diego de Velázquez, que per nosaltres també era molt important aquest capítol, quin millor capítol per dedicar-li a l'Iu que aquest. Així que des d'aquí, gràcies per seguir-nos, gràcies per confiar en nosaltres, gràcies per aquest meravellós llibre i que esperem que t'agradi moltíssim.
2: Sí. A més, el llibre està com escrit una miqueta en el mateix nostre to.
1: És increïble, saps? És increïble. Millor llibre, o sigui que gràcies de tot cor. I res, parlem de Velázquez. He de dir que ens feia una mica de por entrar
2: molt,
1: en matèria.
2: A mi personalment, molt.
1: Però també és veritat que ser un home molt més antic que d'altres en els que sí que hem pogut com trobar coses creepies, és més fàcil així no trobar-ne. Si era també molt reservat, com és el cas.
2: Totalment. Per sort, com ha dit la Núria, no és el cas. De moment no se sap res turbio de Velázquez, esperem que segueixi així. I, de fet, a mi em fa personalment molta il·lusió aquest capítol perquè, a diferència d'altres podcasts i d'infografia de Velázquez en general, avui ens centrarem en ell, en com era, curiositats, rumors, vida, que en tenim per un rato llarg. Perquè, al final, quan ho busques tot es centra molt en l'obra, que està molt bé, i al final doncs també és una miqueta el sentit, però mai s'acaba parlant així com d'altres artistes, sí.
1: De fet, aquí hi ha hagut disputa, igual que va haver amb el Trumpet Oil, aquí menys, però és veritat en això perquè jo volia parlar més de les obres. Després ja en parlarem, perquè
2: és que frenar.
1: Tu entres i dius, necessito parlar, hi ha molts safrets, però és veritat que era guai també dedicar-li al Velázquez com a així, com a tal. Així que comencem pel torron, com si no m'hagués escrit l'Ariadna aquesta frase. Primer de tot, Velázquez, val? El seu pare era Juan Rodríguez de Silva, era de Portugal i està documentat que era o notari o que tenia algun càrrec d'aquest tipus dins de l'administració, relacionat amb l'administració. El seu llinatge era de família respectable i important, però no surt enlloc que fos noble. Això és una dada important. Després veureu per què. Armisenda va per tu una altra vegada, perquè en parlarem més tard, però important saber que no eren nobles.
2: I en parlarem de veritat.
1: Sí, en parlarem de veritat. Que és
2: no eren
1: important.
2: Nobles. La seva mare, per l'altra banda, era la Jerónima Velázquez. Ei, Jerónimo, de nou.
1: Germana del Jerónimo Stilton. Sí.
2: Això va... Ah, mira. Ah. Això va sortir...
1: M'has cerrat tu, Ariadna, Mateo, ho sento, joder.
2: Bueno, la Jerónima Velázquez, no? Ella sí que venia d'una família sevillana més adinerada que la del pare, i per aquesta raó i per ajudar-se a fer-se un nom més endavant, en Diego va ser com molt revolucionari i va adoptar com a primer cognom el de la seva mare abans que el del seu pare.
1: Fort, eh? Vull dir que ja veiés... Fortíssim. Molts artistes es canvien el nom, però és el que dius, no era
2: lo comú.
1: No era lo comú. Velázquez va ser el primer fill de 8 germans, cosa que el posicionava amb una gran responsabilitat familiar. En aquella època, ser primogènit significava doncs, tenir l'obligació de trobar els seus germans un ofici, cuidar dels seus pares quan es fessin grans, assegurar econòmicament a tota la família per poder mantenir...
2: Jo em pregunto, i el pare què feia? Tipo,
1: ja.
2: És que és una cosa que dic...
1: D'on està el padre? Bueno, la mà... Sí,
2: padre ausente.
1: Sí, exacte. No, en aquest cas no, però no, potser va... No sé, no sabem. El que sí que sabem és que els Velázquez no eren pobres, no eren un Vermeer, però tampoc eren una Peggy Guggenheim.
2: Traumada per en Vermeer.
1: Uf, és que ha sigut el meu millor capítol, lo sento, m'ha encantat. Però tampoc eren rics com la Peggy Guggenheim, val? Estaven ahir. Per tant, ell tenia com la pressió absoluta d'escollir bé una feina que pogués doncs, proveir tot això que dèiem. I per aquesta raó també els pares tenien l'obligació de donar-li com la millor educació que poguessin.
2: A part, la família era sevillana i Sevilla en aquell moment, en aquella època, que era el segle XVI, era la ciutat més rica i internacional d'Espanya, que jo crec que això poca gent no ho sap.
1: També pel port, suposo, no?
2: Exacte, era el lloc on es trobaven doncs, molts comerciants i artistes d'arreu d'Europa amb les seves corresponents influències. Per tant, si eres d'una família que et podies permetre viure en aquella ciutat, doncs havies de donar el callo i estar a l'altura. I una altra de les responsabilitats que tenia Velázquez com a primogènit era respectar i ennoblir això, el nom de la família, i és una cosa que es va prendre al peu de la lletra 100%. Molts historiadors diuen que per això també tenia aquest caràcter reservat i culte que el caracteritza, i més tard, anys més tard, que això és del que parlarem, també va lluitar molt per ser reconegut a uns nivells tops.
1: Per totes aquestes raons, el van apuntar a estudiar i a fer d'aprenent al taller de Francisco Pacheco amb només 11 anys. Ara sona turbio, però en aquell moment s'estilava començar a treballar, inclús en l'època dels nostres avis començaven a treballar.
2: Clar, perquè no hi havia alcohol.
1: Exacte, alcohol. Total, que aquest senyor era el pintor amb més renom de la ciutat i el taller tenia molts encàrrecs. Per al Francisco, Velázquez va ser un fill més i li va ensenyar tot el que sabia. I a més, el va fer casar per conveniència amb només 18-19 anys amb la seva filla, la Juana Pacheco, de la que no en sabem gairebé res d'aquesta dona.
2: Exacte, es van casar els dos també tenint més o menys la mateixa edat, raro, i no es coneixen amants per part de cap dels dos, ni de forma oficial ni de forma extraoficial.
1: Bueno,
2: hi ha teories,
1: hi ha teories.
2: Juana era una noia culta i estudiada i es veu que doncs, els eventos socials no eren del seu interès, era un Hermione Granger, no?, per entendre'ns, i per això hi ha molt poca documentació seva, per no dir inexistent.
1: Del matrimoni surten dues filles, la Francisca da Silva Velázquez i la Ignacia Velázquez. La primera, la Francisca...
2: Sort que hi ha noms que han acabat morint, també t'ho dic.
1: Bueno. Sí, hi ha gent a Espanya que segurament es diu Francisca i Ignacia ara
2: bueno,
1: mateix.
2: Francisca sí, però Ignacio.
1: Jo he de dir que no ho havia sentit mai, més pel meu tiet un dia, però Ignacio sí, però Ignacia...
2: És que hi ha
1: la
2: coses...
1: Nacho, clar. Ignacio és Nacho, no?
2: Sí.
1: Ah, val, ara no sabia.
2: Una Nacha con queso.
1: Ai, calla't. Total, que la primera, la Francisca, es va casar, va tenir fills que van seguir l'ofici de l'avi i algun va acabar també entrant a la cort del rei com a pintor. I la segona, la Ignacia, va morir de nena i no se'n sap res, cosa que tampoc desquadra que morís de nena perquè hi havia molta mortalitat infantil en aquella època.
2: Ara que ja hem fet com els 5 cèntims per ubicar-nos, com salta Velázquez del taller de Pacheco a Madrid i, per tant, a la cort, no? El 1622 mor a Còrdoba una de les figures més importants de la literatura espanyola, que és Góngora. L'Ajuntament de Còrdoba es posa en contacte amb el taller espanyol de més renom, que, oh, sorpresa, és el de Pacheco. Perquè, o sigui, de fet, l'Ajuntament contacta amb ells perquè li volien fer un retrat a Góngora, pòstum, i com que era un encàrrec molt important i era oficial, Pacheco li diu, vinga, cógelo tu, Velázquez, pequeñín. I és el seu primer càrrec important.
1: He de dir que si no arriba a néixer a Sevilla el Velázquez i a conèixer el Pacheco tal, potser no haguéssim tingut la figura com a tal, perquè d'altres sí que sabem que era els pares venien de tal o van a parar a X, però en el seu cas no. Vull
2: exacte
1: dir que hagués estat total.
2: El destí.
1: Sí, el destí.
2: Destí, en català.
1: El destí. El retrat de Góngora va ser una cosa... El retrat de Góngora va ser una cosa totalment revolucionària per l'època, perquè no només el va pintar físicament, sinó que alguns asseguren que li va pintar l'ànima.
2: Ja hem dit que a Sevilla hi havia tot de personatges influents i, per tant, gent de la cort de Madrid hi passava per allà sovint. A més, Góngora no era una persona qualsevol i tant el seu enterrament com el seu retrat doncs, van atreure visites molt importants. I un d'ells va ser Juan de Fonseca, que era un sevillà que tenia contacte directe amb la cort. Ell va veure el retrat, va quedar absolutament meravellat i quan van a Madrid va dir literalment... Aquí a Sevilla hi ha un pintor que és diferent a tots.
1: I aquí entra en joc la segona persona més influent en tot el regne després de Felip IV, que és el conde duque de Olivares.
2: És que aquest jo crec que donaria com la família d'Alba, t'he dit.
1: Sí, Però avui ens centrem en Velázquez. El retratista que tenia el rei en aquella època, el retratista que tenia Felip IV, era pues, una mica car, que no acabava d'encaixar, no feia retrats realistes, eren bastant avorrits. I el conde Duque de Olivares volia modernitzar la cort i just en el millor moment li arriben els comentaris de Juan Fonseca i d'altres que havien vist aquest retrat de Góngora i diu, Velázquez, vine aquí per pintar el rei. I això és l'oportunitat d'or al 1623 per Diego de Velázquez.
2: I de cop ens trobem un 30 d'agost.
1: Magnífic mes, cada capítol.
2: És que tot perfecte. Passa l'agost, és fortíssim.
1: Home.
2: És que el naixement de Núria Lázaro, per favor, és el
1: divinitat.
2: Evento històric, per favor.
1: Mai tan protagonista.
2: Uf, és que el lore d'aquesta frase és molt
1: algun
2: graciós.
1: Dia explicarem.
2: Algun dia expliquem. Enmig del calorasso de Madrid, ens trobem a un jove Velázquez de només 24 anys, acompanyat del seu sogre Pacheco, també una posició una mica, no? A punt de fer la prova de foc doncs, més gran, no? Que és la representació de ni més ni menys que el rei Felip IV. Què passa? Un noi tan jove arriba ni més ni menys que a la cort de Madrid, doncs es va topar amb moltíssimes enveges, boicots i competitivitat per part de la resta de pintors que estaven contractats per la cort. Al final, ser pintor del rei significava el que significava, que és estar a l'estadi més alt que podies aspirar tenint aquesta feina, i doncs això pues, despertava sentiments negatius.
1: Velázquez pinta el rei, té el resultat esperat, i a més el rei li diu, ningú més que tu em pintaràs. I així va ser el retratista oficial del rei i de la família reial.
2: Tinc també com una tos francesa, s'ha sonat la frase, eh? També t'ho dic. El Felip IV i ell eren molt, molt amics. Pel rei no només era un pintor,
1: amics,
2: sinó el seu amic. Això, de fet, va estar bastant criticat, no?, perquè passaven molt de temps junts. El rei l'anava a visitar quan treballava al seu taller, algú que estava totalment fora de la seva posició, i es va convertir en una persona de la cort que, a part d'intocable, era una de les mans dretes del rei. Això, òbviament, doncs, tornem-hi, va causar moltes enveges per part de nobles i altres artistes.
1: Hem dit, no tenia mans... Well, si comencem a rascar a Felip IV,
2: ojalà
1: o Jordi Mariscot, potser
2: de cop. Ojalà una història homosexual aquí, sisplau, i gràcies. Però el cas és que ho he buscat i he vist que Felip IV, almenys de cara a la resta del món, era molt mujeriego i, de fet, va tenir moltes amants i desenes de fills il·legítims.
1: Jo deia allò del Jordi, no per aquesta part, que ara potser es malinterpreta, tot Banyoles amb crema a la casa. No em referia a això, ho he dit en un mal moment. Em referia per la cara perquè s'assemblen. Ja posarem una foto que em
2: no.
1: recorda bastant, amore, si és.
2: Hem de posar una foto comparativa,
1: clar,
2: de fet.
1: Per això em recorda no. de cara, res més. Que dic aquí la mare meva orca. Calma.
2: Aclarant
1: és que ara al dir tot això dic uau, persona non grata Banyoles, no, per favor, gràcies.
2: Ai, no puc. Uf. A part Velázquez va ser una persona molt, molt discreta, no? A diferència aquí de la Núria, és broma, i no es coneix, com hem dit abans, res fora del matrimoni. Ara bé, tot pot ser, perquè ara us explicarem doncs, la història de Velázquez.
1: Abans l'ofici de pintor com a tal no existia, això és una cosa que vam parlar quan a les jornades feministes, quan sí. parlàvem de l'esofonisme en Guisola, etc, etc. Des de l'edat medieval, oficis com el de pintor, ferrer, sabater, formaven part del gremi d'artesans i no era una feina noble com a tal. Per aquesta raó hi ha moltes obres importants que no estan firmades perquè eren feines, no eren relíquies o peces úniques. Simplement era, els reis no tenien aquesta persona que els retratava i punto. Aquesta feina es valorava doncs, a partir de la bona execució tècnica, no tant de la intel·ligència o de la idea que hi havia darrere de les obres.
2: A Itàlia, a finals del segle XV, amb Giotto, ja comença a passar que l'artista es comença, o sigui, que el pintor, la figura de pintor, es comença a separar d'aquesta idea d'artesà, i els pintors que ja es comencen a desmarcar d'una forma notòria són els que ja hem anat parlant sovint, Leonardo, Rafael, Miquel Àngel, que de fet en aquell mateix moment doncs, ja els consideraven com absoluts genis. Per què? Doncs perquè són unes obres les que feien ells que hi havia un culte al darrere, hi havia un estudi, hi havia una idea, i juntament aquesta bona idea amb una molt bona execució sorgeix una obra de l'art que té un X valor.
1: Què passa? Que a Espanya, com sempre, es va tard, no, amb tot. Tota aquesta revolució humanística arriba més endavant i mentre el Leonardo ja tenia un renom, Velázquez aquí era considerat un bon pintor i prou.
2: És que és la història d'Espanya.
1: Sí, i ell doncs no estava d'acord amb això. També important, perquè potser si no hagués lluitat també pels seus drets com a tal...
2: No hagués obert portes.
1: No hagués ni obert portes ni el coneixeríem com el coneixem avui. Potser hagués, o sigui, tindríem els retrats i ja... No haguéssim anat més enllà amb cap de les obres, ni amb les menines, ni no.
2: 100%.
1: Ni nada, aquesta... Un visionari de l'època.
2: Aquesta revolució humanística de la que parla la Núria també s'ha d'encabir en un context històric. Venim del medieval, no? El medieval, el més important, què era? I on estava el focus? Doncs era Déu. L'home allà no compta per absolutament res perquè és un mer servidor i ja està. Per això, en part, no es dona valor a qui fa o deixa de fer les coses. És un ofici i prou. L'humanisme, però, que ve de la mà amb tot el moviment artístic renaixentista que ja coneixem de sobres, posa el focus en l'home i el que sap i pot aprendre a fer l'home parlant en general. Cosa que fa que les obres es firmin, es fundin les acadèmies, com he dit, es funden les acadèmies doncs, per aprendre, etc. I el pintor es considera un creador intel·lectual, no un artesà que pertany a un gremi i ja està.
1: Què passa? Velázquez viatja a Itàlia, jo suposo que subvencionat pel rei.
2: 100%.
1: Perquè si no, de què? I, o sigui, de què en el sentit...
2: Paga la corte.
1: Qui em paga aquí, clar. I veu tot això que està passant i diu, hòstia, sóc el tonto. O sigui, què està passant allà? Els companys italians tenen un prestigi, un reconeixement social, fent el mateix que està fent ell, i clar, diu, comença la meva lluita, jo vull el meu reconeixement a Espanya.
2: Amb dos collons, sí,
1: és
2: no?
1: És la Peggy Guggenheim del seu segle.
2: Sí. Ai...
1: Ai.
2: Very much.
1: Sí, oi, serien increïbles.
2: D'acord.
1: Com l'hagués promocionat,
2: com seria el xipeig? Velázquez.
1: Ai. Uau, pues res, ja està, Velázquez.
2: No, tu com ho faries?
1: No, així, però vull dir que segur que l'hagués promocionat. 100%. No li hagués passat això.
2: Sí, sí. Per començar, ell vol entrar a l'ordre de Santiago, que era un ordre militar cristiana fundada al segle XII i es va crear, doncs, en un inici per protegir els peregrins i, ojo, cuidao, per repoblar i executar la reconquesta en els territoris que estaven invaïts pels musulmans. El segle XVII era una institució que marcava un gran prestigi social i on la majoria eren homes amb títols nobiliaris.
1: La seva missió era formar part. Com hem dit ell abans, no era noble, ¿vale? Si ho aconseguia, seria el primer pintor en entrar i això suposaria la culminació de la seva lluita per considerar-se un pintor amb totes les lletres i no un artesà, com fins ara. Un petit problemet que només acceptaven a nobles de sang neta, nobles, fills de nobles. O sigui, màguels, aquí no. Ah, i ell, en aquest cas, era un màguel.
2: Resumint. Ell hi vol entrar i ja de primeres, doncs això té dos obstacles molt importants, que un és que ha de demostrar que ve d'un llinatge noble i dos, que era considerat un artesà, que crec que era pitjor el segon punt que el primer. Una feina, perquè, o sigui, clar, la feina d'artesà era embrutar-te les mans, no? I això no ho feia cap noble, literalment. I igualment ell va fer la sol·licitud i va ser sotmesa a una investigació molt exhaustiva.
1: Tan exhaustiva que encara tenia de part seva, o sigui, tan exhaustiva que encara que tenia de part seva el suport de la corona, va durar ni més ni menys que 8 anys, vull dir que en aquest temps ell podia haver-la palmat, però no va passar. I els punts següents havien d'estar en un check. Un, havia de ser d'origen cristià, des del seu primer familiar, quasi. Cosa complicada.
2: Això em recorda la pel·li del Leonardo DiCaprio, que no sé si encara està al cine, que és una batalla tras otra. Ah. I hi ha com una ordre que és molt semblant a això. Bueno, mireu la pel·li, està molt bé. Però sí, sí, surt. Molt, molt xungo, molt turbi.
1: Bé, no ni em sona, me la suda aquest home. Segona cosa. Absència d'antecedents jueus, moriscos o conversos. Peggy Guggenheim aquí fora. Tercera cosa. És que a partir d'ara serà el meu referent fins l'últim capítol que gravem, me la suda també. Tercera cosa. Bona reputació familiar. I la quarta, cap treball manual indigne. Si algú de la seva família, per exemple, havia estat pagès, ja no li concedien aquest títol. Els Velázquez, com hem dit abans, no eren nobles, però el fet de ser una família sense escàndols, benestant i honrada, doncs tenia punts per poder entrar a l'Ordre de Santiago.
2: En Felip IV també hem de dir que va ajudar molt perquè el somni de Velázquez es pogués complir. Potser Velázquez també va fer alguna cosa o no amb en Felip. Per un costat, el mateix rei hi tenia doncs, un objectiu personal que era assemblar-se i modernitzar-se com Itàlia i, per tant, ja li interessava doncs, posar mitjans perquè això passés. El principal obstacle, però que el feia no ser digne de pertànyer en aquesta ordre, era que era considerat artesà, tornem al mateix, que feia el treball manual, cosa que l'allunyava de tot i sobretot de ser cavaller. Per aquesta raó, el rei li va donar un càrrec administratiu propi d'un cortesà dins de la cort, que era ni més ni menys que el títol d'aposentador major del palau. Llavors, us preguntareu, què és?
1: Sí, no m'ho he dit-te.
2: Ho he buscat.
1: Ah, ok. Ah, molt bé.
2: Sí.
1: O sigui, ja va sorgir el dubte i jo pensava que era una cosa i no és aquesta,
2: no,
1: oi?
2: No. Tenia, o sigui, ens pensàvem que era com a un teatre.
1: Sentar la persona, sí, bàsicament,
2: aposentar. Que podria ser, i segur que existia això. No.
1: O sigui, em sonava una mica raro que fer aquesta feina el poder que es convertir en un títol important.
2: Ell tenia el títol més alt, o sigui, del que podies aspirar a la cort d'ascendir, era el més alt. Per què? Ell tenia, o sigui, l'aposentador major de palau era la persona que tenia les claus de totes les estances del palau i tenia l'obligació d'anar seguint els reis i per on passaven els reis havia d'obrir les portes per si volien entrar o no. En fi, i escoltava com totes les converses, estava com allà i representava com doncs, el que ja estava sent fins ara, que era ser la mà dreta doncs, de la corona. I, de fet, van posar en un document de que ell, el seu títol principal era ser aposentador de palau i que això a 20 ho feia perquè se li donava bé com uns ratos libres.
1: Tant de bo trobar-te amb una persona que t'estimi tant com el Felip IV i t'ajudi a complir els teus somnis. Sincerament, no, no. Algun dineret que te vaya ahí haciendo.
2: La Núria vol un, com es diu? Aquell que paga, que és un senyor gran.
1: No, vull això.
2: Ai, però com
1: has dit això? Un sugar daddy.
2: Un daddy sugar. No vol.
1: No vull, gràcies.
2: No,
1: totalment. Amb totes aquestes, com diria l'Ariadna Carreño Sagarra, triquiñuelas, en Velázquez va aconseguir pertànyer a aquesta ordre i ser considerat noble. Va ser el primer pintor en aconseguir aquest reconeixement i que, òbviament, i per sort, va ser un antecedent i un precedent per tots els que van venir després.
2: Aquesta lluita per ser reconegut, però surten dos quadres seus molt importants i que almenys un el coneixereu segur. Un és el de les hilanderes i l'altre és el de les menines. I comencem per el best-seller, òbviament, les menines. És que a mi saps què em passa? Que quan és tan mainstream, tipus, això com la Mona Lisa tal, no sé què, és com, bueno...
1: Sí, pot ser, però aquest per mi no és.
2: No, ho sé. I és molt important, i no és com la Mona Lisa, que no hi ha res darrere, però és com, no sé, és com la música que sona per la ràdio, o sigui...
1: Sí, però aquest té
2: com... La música que sona per la ràdio sempre és...
1: O sigui, crec que té com tantes coses que encara no han sabut trobar, etcètera, que... et deixa com wow.
2: Sí, és increïble. No sé.
1: Sí, part, no no. Aquest sí que aquí a Espanya és dels que més t'estudia, o sigui, estudies sí, i crec que tothom... la Venus de Willendorf no, però això sí.
2: N'hi ha que parlar. El quadre és un retrat de la família reial, però és absolutament revolucionari, perquè és el primer cop que representa un retrat d'aquesta forma amb tantes capes. L'element central és la infanta Margarita, que està acompanyada amb les seves dames, les menines, dos nans i un gos. Fins aquí bé. La part revolucionària és que Velázquez es pinta ell mateix dins del quadre. Per què rius?
1: No? Em ric perquè no explicarem perquè m'estic rient. Però...
2: Apunteu un comentari perquè creieu que la Núria està rient. La part revolucionària és que Velázquez es pinta ell mateix doncs, dins del quadre i, de fet, o sigui, es fa un autorretrat. A més, al fons i a través del mirall, que això crea el que es diu un quadre dins del quadre,
1: cosa
2: que li encantava, i surten els reis representats. Per tant, estem parlant de que ell s'està representant, per tant, s'està equiparant a la família reial, dient, pues clar que sí, em pinto amb ells, perquè som amiguis. O sigui, és que això era absolutament impensable en un altre cort o en un altre moment. I això, doncs, es posiciona al mateix punt. En tema artístic, el mirall és una referència del quadre de Jean Van Eyck, que és el matrimoni Arnolfini, que si no sapeu quin és, si heu vist la careta del nostre podcast, la part final que es xuta en un gos, doncs allò és el matrimoni Arnolfini.
1: Aquest també s'estudia socials molt i...
2: Sí, i bueno, de fet és la primera vegada que es fa una... O sigui, en el quadre de Jean Van Eyck és la primera vegada que apareix un mirall i allà es representa i hi ha com aquest joc. I també una altra curiositat és que en Velázquez surt amb una creu al pit, que és la de l'Ordre de Santiago, i això li van pintar un cop mort.
1: Postmortum. Tot i així no es diu... O sigui, diuen que potser li van pintar un any abans de que morís, però com que ell ja estava moribundo, pobre, en comptes de pintar-s'ho ell, li van pintar...
2: Un any moribund.
1: Un any moribund, en plan que ja era molt gran o el que fos i no podia pintar. I ara ja acabo d'entendre per què l'Ari em va dir que no parlaríem tant de les menines, perquè ja no li donava la gana. O sigui, ara ho he entès. Però no us preocupeu, sí. Perquè lluitaré, perquè a temporada 3 sí ja... Farem un capítol especial.
2: Està molt bé, les menines
1: i qualsevol d'aquests, perquè hi ha molt per treure i ara parlem d'una altra. Però hi ha moltes coses. Diré coses ràpides perquè m'ha deixat un minut per dir-les.
2: Que no, pot estallar-se.
1: El títol original del quadre no era les menines. Era la família de Felip IV.
2: Retrat, Felip, de la família.
1: Però vull dir que, no sé, vaig pensar, hòstia, no es deia les menines. Una. L'altra... El que heredava el tro, que era d'aquest home, era la Margarita, però després naixeria el Carles II i ella doncs ja no seria l'hereva. Però per aquest motiu és com qui surt a la part principal en aquell moment, que ella tenia només 5 anys. I ella es va morir amb 21 anys parint el seu quart fill.
2: Però això... Amb 21 anys, 4 fills. Què?
1: Però com ella no vol parlar d'això... Total, que si el voleu el demaneu, sisplau.
2: M'odio.
1: L'altra cosa que em va deixar loca és que aquest quadre ha desenvolupat la seva pròpia síndrome. Això ho sabies?
2: Sí.
1: Pues mira, jódete. La síndrome de la fatiga de les menines.
2: Surt en el llibre de la Blanca Aguilera.
1: Sí, exacte. Ho explica
2: aquí. Referències, bibliografia. Estudiades.
1: Se m'ha caigut, no passa res. Total, què és la síndrome de la fatiga de les menines? Aquest nom li va posar l'historiador Jonathan Brown per descriure l'esgotament que senten els estudiosos en analitzar durant molt de temps els enigmes de l'obra. Em sembla increïble.
2: I em sembla com... Uf.
1: Bueno, és el que et dic, perquè té tantes capes...
2: És que té moltes, que sí.
1: És, i et poses a mirar a l'home de darrere, els punts de fuga, que si la corona, la Margarita, total.
2: Els farà amiga del Jonathan Brown.
1: I l'Ari em va demanar, sisplau, que expliqués el que ara explicaré. Ja vaig fer una pinzellada a la temporada passada.
2: Però no vam entrar.
1: Però vam entrar al turron, així que és el moment. A la imatge veiem a la infanta Margarita i li estan oferint un gerro vermellós, que és un búcaro. He buscat en català i em sortia el mateix, búcaro. Si no es diu així, sorry. Un gerro. Segons estudis, és un gerro de Guadalajara, Mèxic. Mèxic, vale?
2: No Guadalajara, Espanya.
1: No, Guadalajara, Mèxic. Total, aquest gerro contenia com uns perfums que barrejats amb aigua la gent es prenien, sobretot dones i nenes.
2: Amb
1: vale?
2: Perfums?
1: Sí, com amb uns perfums tan t'havies de beure l'aigua del búcaro, però és que un cop begut es començaven a menjar el búcaro com a tal.
2: Que asco.
1: Això té un nom i es diu bucarofagio, vale? I era la medicina de l'època. Que dices, per què ho feien? Doncs en aquella època tenir la pell blanca era símbol de no haver tocat, o sigui que no t'havia tocat el sol, com has explicat també abans, perquè no treballaves, per tant no et tocava el sol, no treballaves al camp ni enlloc, i això volia dir que eres ric. Llavors hi havia gent que directament es maquillava i es veu que era molt més tòxic el maquillatge que utilitzaven que no pas menjar-te el búcaro, però d'altres, sobretot nenes i dones, menjaven directament l'argila per tenir doncs, aquest aspecte d'intensa palidesa. Però clar, això els hi provocava altres coses, al·lucinacions...
2: Morir-se?
1: Els hi provocava que moltes fossin infèrtils, etcètera, etcètera.
2: És que t'estàs menjant arcilla.
1: Arcilla. També et dic, en quin punt una persona... O sigui, és que això sempre em crea curiositat, però va veure el búcaro i va dir, me como l'arcilla.
2: Bueno, jo
1: vermella per ser blanc.
2: Jo recordo el Yahoo Respuestes, que tants bons moments ens ha donat, vale? És que m'ha recordat molt la història de...
1: Idèntic, no sé de què...
2: Em va impactar moltíssim, vale? Que era una tia que deia que no podia parar de menjar desodorant. Llavors, era com... S'està morint,
1: aquesta xica. Per què? Per no olorar, no entenc.
2: No ho sé, però es menjava desodorant de bola. Llavors, és com... No entenc aquesta part humana de la
1: a
2: gent.
1: A veure... I es menjaven, no puc es menjaven... entendre ara, però en aquell moment que fa, no...
2: Però és que jo no veig en plan un algo...
1: No ho veus ara, però en aquell moment que no està tot tan estudiat, si tu ve el metge i et diu has de ser blanca, parenta això, doncs et menges el búcaro i t'ho menges. Suposo, no sé. Malaltís, però...
2: No sé, és que no, mai m'havia plantejat posar-me un tros de fang a la boca.
1: No, jo tampoc, argila, sí, no sé.
2: En fi, o sigui, al final el feien aberracions. Però... Ara anem a les hilanderes.
1: Vinga, aquest li encanta.
2: Sí, aquest és molt guai.
1: I llavors aquí sí que parlarem, l'altre no.
2: No, però sí que hem parlat del que havíem de parlar de l'altre. És que hi ha molt contingut.
1: No, per tu més interessant, no aquest?
2: És més interessant. Ai, sí. Té més capes. I entendreu la història d'avui a partir de les hilanderes.
1: Quadre enorme del Prado.
2: Sí. I també, no és tan conegut com les menines, però també és conegut. Llavors, generalment, referent al que tu has dit, tots els quadres de Velázquez són molt grans, com per exemple també la batalla de Breda, però anem això, a les hilanderes. Tu quan mires aquest quadre veus davant de tot unes dones teixint i si t'hi fixes, darrere d'elles s'està representant una obra de teatre. És com si fos un casal popular i estiguessin fent moltes coses alhora, no sé com dir-ho. Es diu que el quadre el va fer Pedro de Arce. Si no el va fer expressament per ell, al final va acabar a la seva col·lecció i era un alt càrrec de la cort que controlava doncs, tot el tema de la casa.
1: Si recordeu altres capítols, crec que va ser el primer que a l'Ària li va impactar molt que el Bosco fes el Jardín de les Delícies al mateix temps que s'estava fent el Sant Sopar, etc. A mi el que m'impacta molt, tant d'Hilanderes com de Les Menines, que crec que són els quadres més coneguts de Velázquez, és que els va fer quan quedaven com 4 anys perquè es morís. És una tonteria, però em deixa com loca, saps?
2: Sí, en plan el pic.
1: Sí, el seu pic, però no sé. Total, dóna'm el quadre. Una de les revolucions del quadre és que l'escena principal no passa a un primer pla, sinó que passa al segon, en aquesta representació teatral. I per això el quadre també es coneix com la faula d'Aracne. Els historiadors, de fet, no...
2: Hi ha hagut controvèrsia amb això d'Aracne, sí, perquè jo ho he catalanitzat i volia dir Aracne i no
1: però
2: existeix.
1: Però és que el de catalanitzar jo no, tampoc crec que ho hagis catalanitzat, amb Aracne. Però bueno, és igual. Clar. Els historiadors no saben que el títol és Les Hilanderes, no?
2: No, la faula d'Aracne.
1: Ah, i per què li diem Les Hilanderes, llavors?
2: O sigui, perquè no sabien el títol i el primer que hi havia és Les Hilanderes teixint.
1: Doncs fins als anys 40, 1940, etc., descobreixen un inventari en què el quadre està titulat així, això, com és veritat, com la faula d'Aracne. Això dona un nou sentit al quadre, perquè es pensaven que era una escena totalment costumbrista i ja, és a dir, unes dones teixint i darrere passaven coses, i no eren conscients de que aquesta història era el relat principal del quadre, el que estava passant darrere.
2: I ara ens centrarem doncs, en aquesta representació teatral que, com ja ha dit la Núria, es coneix doncs, com la faula d'Aracne. Just a la representació estan fent un tros d'aquesta història que és una història mitològica i és la història de la teixidora Aracne. Aracne,
1: sí.
2: Una dona que teixia...
1: Potser és Aracne, però no sé, jo no ho he trobat.
2: Aracne. Una dona que teixia doncs, molt i molt bé. La gent deia que de tan bé que ho feia, segur que li havia fet de profe Atenea, que era la deessa protectora de les arts.
1: Què passa? Que l'Aracne tenia... Era...
2: Sí, tenia ovaris.
1: Sí, exacte. I va dir, ella deia que no, que el talent era seu i només seu, que ella no li havia ensenyat ningú. Que ni la deessa li havia ensenyat i que segurament ella era molt millor que la deessa. Atenea, quan s'entera d'això... baixa al taller d'Aracne, baixa disfressada d'abella i li diu que ha de respectar els déus, que no pot parlar així i que no s'ha de creure superior. I sobretot que no es pot comparar amb un déu, perquè ella era una mundana. Aracne, lluny de retractar-se i dir, ho sento, m'he equivocat, no tornarà a succeir, diu, si tan bona és, que vingui i que competeixi contra mi.
2: Això, òbviament, doncs, la cabreja a fondo. Atenea revela en aquell moment la seva identitat com si fos un... saps? De com
1: m'encantaria haver estat
2: la disfressa. I accepta allà mateix el duel que li proposa l'Aracne. L'Atenea fa un teixit que posa doncs, ben amunt la virtut dels déus, no? I el que fan i tal, i sobretot, important, realça la figura de Zeus. I Aracne amb un talent tècnic doncs immillorable, i ensenyen aquest teixit al contrari, com els déus enganyen i sedueixen els mortals. Concretament, el que hi representa és una de les múltiples infidelitats de Zeus, el que es coneix com el rapte d'Europa. Per tant, clar, o sigui,
1: va fer un jardín de les delícies.
2: Sí, sí, sí. L'aracne està representant, o sigui, està tenint els pedazo ovaris de representar uns cuernazos que el pare d'Atenea, que era Zeus, li va posar a la seva mare. I aquest rapte d'Europa que passa és el que trobem al fons de l'escena teatral de Velázquez, o sigui, on estan representant el, us aconsello tenir el quadre davant, o sigui, on estan representant l'obra de teatre, darrere el tapís hi ha representat aquest rapte d'Europa. I aquest rapte d'Europa que representa Velázquez és la còpia del quadre que va fer Tiziano i que després còpia Rubens, o sigui, això és una cadena infinita, i per tant pintant això és que s'està equiparant amb ells. Total, Aracne guanya el duel i Atenea, òbviament, estava molt furiosa, en part perquè doncs, l'ha guanyat en el duel i també doncs, perquè s'ha passat quatre pobles amb l'ordre de representar la infidelitat, no? I encara que tenia raó. I Atenea transforma a l'Aracne en aranya i la condena doncs, a teixir per sempre, cosa que crec que tampoc hi va posar molta resistència a l'altra persona.
1: Segurament no es deia Aracne fins que l'Atenea la transforma, però queda així. Quadrito, tu, moltes informacions, per això l'Ari l'encanta, etc, el que ja digui. I tot això, tot aquest quadre...
2: Té relació.
1: No, sí. Es pinta en la lluita de Velázquez, com dèiem, per ser reconegut com a artista i no com a artesà, i es creu que ho pot arribar a explicar a partir d'aquesta faula i deixar palès el que ella estava doncs, lluitant. El que ella estava doncs, lluitant. A més, una curiositat, si us fixeu, una de les hilanderes que està teixint és una dona gran. I hi ha la teoria de que Velázquez va representar aquí una dona gran com si fos l'Atenea de la faula. Si ho mirem amb atenció, també veiem que el seu aspecte no casa amb la cama blanca i més juvenil. Igualment, han descartat molt aquesta teoria perquè no és fidel a la història. Atenea es bat en duel amb Aracne una vegada ha descobert la seva identitat i no al contrari.
2: Però ja està.
1: Sí, de les menines també deien, per exemple, que Velázquez podia ser un viatger en el temps i que ens estava compintant a nosaltres i tal, però el que sí que crec és que va molt més enllà de pinta un quadre costumbrista com a tal, com fer un retrat de la família Luso reial o fer unes hilanderes a l'Uso, i ja.
2: A la temporada 3 potser prometem fer un Meninos.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, vinga.
1: I podem així entrar més en aquest,
2: així si vols. Així salvem la nostra relació, no, sisplau.
1: Ah, et perdono.
2: Gràcies.
1: De res.
2: Al final, doncs, el que dèiem, no?, que és tot un continu de quadre dins el quadre i és una obra mestra plena de simbolismes per poder demostrar doncs, que és un grande i que es mereix doncs, tenir aquest reconeixement. Representa el teixit que fa Aracne, el que dèiem, no?, que després pinta Tiziano, que després pinta Rubens i després pinta Velázquez, i al final doncs, s'està equiparant amb tot aquest llinatge de talent innat. O sigui, ell s'acaba doncs, relacionant amb l'Aracne, que era superior als déus.
1: I al final ho va aconseguir i gràcies a això també va obrir la porta a la modernitat, no en aquest sentit.
2: Era un home molt intel·ligent al final i va saber com moure doncs, els fils que tocaven i se'n va acabar sortint de la forma més excel·lent possible, bastant merescut al meu modo de ver. Llavors, no sé, em pregunto, ho veieu així vosaltres? Deixeu els comentaris, que mai deixeu.
1: Penseu que en Velázquez i el rei estaven enamorats?
2: Tu sí,
1: o no?
2: Penses?
1: Què penseu?
2: Sí, és que... Ai, hi ha una frase aquí
1: que no rellegirem, un, perquè el context no pillarà ningú, dos, perquè quedarem de racistes, que no som, i tres, en el capítol final ja ho explicarem per què parlarem d'això.
2: Per tant, ens heu de seguir fins al capítol final,
1: sí,
2: per
1: saber
2: això. Llavors, què faríem, no?, sense totes aquestes suposicions, de veritat.
1: Exacte. I ara sí, penseu, si no us han explicat, com sempre, mai un mite, una llegenda sobre un quadre, doncs la comenceu vosaltres. Aneu al Prado, veieu les menines, us emocioneu, ploreu, i us inventeu algo, qui era aquella persona, aquella monja, l'home que surt darrere, el matrimoni, no era el matrimoni, el que vulgueu, i ho comenceu a explicar, i així nosaltres doncs, també tenim alguna cosa en un futur per tornar a explicar i dir, s'ha trobat una nova teoria. I ens encanta.
2: Exacte.
0: Pecat original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: Ràdio Cardedeu. Són les 6.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de 6:15 i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual. Ha informat Renfe, un moviment de terres, de pedres concretament, havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries per les pluges d'ahir. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora de la tarda. La incidència, recordem-ho, era a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. Per ara, Renfe, això sí, manté el servei alternatiu amb autobús. També el servei de metro de Barcelona està pràcticament normalitzat des de les 5 de la tarda després de diverses incidències causades també per la pluja ahir. A la nit, a la capital catalana, la L1, la L4 i la L11 estan normalitzades. Aquesta última només li queda una parada tancada. I el robatori de coure s'ha disparat un 84% en 6 anys a Catalunya. I no només afecta el transport ferroviari, precisament, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull als carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat dels cotxes i els seus usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular. Ens en parla Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona.
4: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafen un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador, però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment són, fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega.
3: I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar la instal·lació de la posada en funcionament del campament per acollir migrants al port de Ceuta. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel Sindicat Unificat de la Policia, que havia demanat suspendre la instal·lació del campament. L'Audiència al·lega que hi ha motius d'interès general. I el primer ministre de Canadà, Mark Carney, ha respost a les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, per l'associació amb la Unió Europea, i ha deixat clar que ningú dictarà amb qui teixeix aliances a Ottawa. Carney ha subratllat que el Canadà no està en disposició ni busca convertir-se en un membre de dret de la Unió Europea, però que aquesta aliança, ha dit, és un procés positiu. I els ajuntaments de Mèrida i Tarragona han formalitzat un protocol de col·laboració per impulsar el coneixement, la protecció i la divulgació conjunta del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre de Tarraco, Patrimoni de la Humanitat.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
3: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
3: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
1: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
3: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
5: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
1: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
3: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
7: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
1: I en esport, Joel Gómez, al Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
8: Els Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera posició del grup al conjunt blaugrana. El partit es jugarà a la ciutat francesa a partir de 3:15 del vespre.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vall Fosca, també al Cadí i al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta perturbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Obrim, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Garraf a la C32 i intensitat a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C58 hi ha lentitud entre Badia i Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa, i a la C58 i a la C33, a més, hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. A la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de zona franca Rambla Prim i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de Protecció Civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa als registres, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat l'hora dels avisos és alert ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes galers a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem també en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. L'afectació més important és a Montcada i Reixac, on han aparegut dos esvorancs al barri de Vallbona, molt a prop d'on va aparèixer el 1 de juliol. Aquests esvorancs han obligat a tallar la circulació de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers. Adif ja ha informat que el seu personal ja treballa per resoldre la incidència el més ràpid possible, però mentrestant s'ofereix com a alternativa autobusos que donen servei per carretera. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabes? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y no ha pasado esto, que por el tema de la lluvia y todo eso, supongo que la avería será por eso. Ha sido de Boyer aquí a San Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estava mal clot i he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: La pitjor part, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
11: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
12: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
11: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle al cos sense vida del conductor.
0: Una altra de les imatges d'aquest temporal han estat, sens dubte, les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures, especialment les rondes, si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
13: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Que l'alert enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells els de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans.

0: el del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
3: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç a la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
2: Marc Dalmau.
4: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
4: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
6: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
4: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
2: Paral·lelament, però, creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell.
7: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
8: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
7: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, com es va anunciar ahir.
3: La proposta obligarà a les grans tecnologies que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
3: Aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
2: Doncs precisament un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
3: un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, Elisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
10: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
3: L'estudi també reflecteix l'ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada 3 menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bebé.
11: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
12: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
11: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80 de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
14: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? És a dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això? Jo crec que es dona una circumstància aquesta vegada, que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
13: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
15: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 8:45 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, que destaca el potencial dels dos equips.
16: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells, no?
15: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Villa Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de Ràdio Granollers.
4: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final, 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
15: Demà al migdia, a les 3 de la tarda, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apollo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
17: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos, dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
15: En bàsquet, l'Espart Girona està jugant ara mateix una amistosa Sant Andreu de Llavaneres contra l'Ozono Global Jairis. Ja en el darrer quart, les gironines guanyen per 57-52. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, a l'E de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb l'Eabre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
18: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i sobretot que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
19: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
18: La penya jugarà divendres contra el Cadí-la-Seu un amistós i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
15: I sobre patins, aquest dijous ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Des de 6:45 tenim jugant la selecció catalana contra Portugal i de moment el combinat nacional està guanyant per 0-1 a la primera meitat. Al matí, Catalunya ha superat Alemanya per 0-8 amb gols de Laura Puigdueta, Joana Xicota, Nara López, un doblet de Txell Gimeno i un hat-trick de Marina Codina. A les 9 de la nit arrencarà la competició el combinat masculí que s'enfrontarà a França. I simultàniament a aquesta Golden Cat, la Federació Espanyola ha publicat la llista de convocades per al Mundial de Paraguai del pròxim mes d'octubre. Doncs bé, de les 10 convocades, l'Ali, 7 són catalanes. Anna Ferrer, Anna Salvat, Mariona Colomer, Amy Blackman, Victòria Porta, Aina Florenza i Elsa Salvanyà.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
2: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
2: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
0: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
2: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
2: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans a tot el món.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? És a dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
0: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
7: Els d'Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera plaça del grup al conjunt blaugrana. El partit es disputarà a la ciutat francesa a partir de 8:45 del vespre.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: cobrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vallfosca, també al Cadí i al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta pertorbació que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La situació ha millorat a la xarxa viària catalana, tot i això comentar-vos que la C58 i a l'amplitud de Sabadell en sentit Terrassa i la mateixa C58 i a retencions de Montcada i Reixac a l'usa de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B30, lateral de la P7 i a Cua Barberà del Vallès en sentit Girona. En sentit contrari, la situació ja s'ha normalitzat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de la B20 i a retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral a la B10 i a retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Boble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. I ha afegit que la consellera Núria Parlon que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de protecció civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa al registre, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera Parlon ha justificat l'hora dels avisos és alerta ahir quan ja havia començat a ploure fort perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alertes van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes galers a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallades per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabe? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y no ha pasado esto, que por el tema de la lluvia y todo eso, supongo que la avería será por eso. Ha sido de Boyer aquí a San Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estàvem al Clot i he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: I una altra de les imatges d'aquest temporal han estat les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Collboni també ha negat que l'ESALER enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: La pitjor part, però, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'endut el Garraf. Un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
12: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
13: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
12: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells el de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans respectables.
5: Pel que fa als canvis, poques novetats. Parlon ha explicat que Josep Lluís Trapero li va dir a l'agost que no volia continuar fent tasques polítiques com a director general i que era una decisió irrevocable. Junts i la CUP han assegurat que la dimissió de Trapero és un fracàs personal del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
0: I la consellera Esther Niubó s'ha reunit avui amb els promotors de la ILP que reclamen la garantia d'una inversió mínima del 6% del PIB per educació. En la trobada, Niubó ha escoltat les seves demandes amb la intenció d'encaixar-les en les polítiques del govern. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: Bona tarda. La consellera d'Educació Esther Niubó s'ha reunit aquesta tarda amb els representants de la Iniciativa Legislativa Popular per l'Educació, que reclama arribar al 6% del PIB d'inversió en educació pública, una xifra que actualment encara se situa al voltant del 4%. Durant la trobada, els representants han reclamat principalment un calendari concret per assolir aquest 6%, així com més recursos per millorar les infraestructures, les ràtios i altres necessitats del sistema educatiu. Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha defensat el compromís del govern d'avançar progressivament cap a aquest objectiu, destacant que ja s'està fent un esforç en l'educació.
16: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
15: Una reunió, per tant, amb el compromís de continuar avançant cap al 6% d'inversió i amb un calendari concret com una de les principals demandes del sector.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.

0: impactat.
1: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
2: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
1: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
3: Gràcies, Marc Dalmau. Això sí, els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat dels usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recarregar inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
3: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies pels delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bebé.
6: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
7: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
6: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
3: I aquest divendres arribarà a judici el cas d'Albert de Prius, músic i tenor, que va ser director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia, acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una alumna seva quan ella era menor d'edat. Ràdio Calella.
8: Els fets haurien tingut lloc entre el juliol del 2010 i el 2014, quan la noia tenia entre 14 i 18 anys, i el judici se celebrarà a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, gairebé 4 anys després de la denúncia presentada al jutjat d'Arenys de Mar. Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia, de Prius hauria aprofitat l'admiració que la menor sentia per ell i la relació de superioritat que mantenia com a professor i director de l'escola de música on estudiava. El Ministeri Públic descriu fins a 7 episodis de caràcter sexual que haurien tingut lloc a l'escola de música durant trajectes en vehicle i també en una casa de colònies de Tordera. Per aquests fets, la Fiscalia demana 10 anys de presó, 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 40.000 euros per la víctima.
3: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals a nivell tècnic. Hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor.

0: concurs de la història.
1: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? Vull dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això? Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
0: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
2: I ja tenim aquí la programació de les Fires de Sant Narcís de Girona d'enguany. Rebrà els Amics de les Arts, Caral, Laoz, Miqui Núñez i Non Servium, entre d'altres. Televisió de Girona, Marc Vivas, bona tarda.
3: Bona tarda, ara mateix s'està celebrant la presentació del cartell de Festa Major. Ja podem explicar aquí que ara no es cap de cartell per a les Fires de Sant Narcís d'enguany. Els Amics de les Arts, Caral, Laoz, León Benavente o Non Servium, entre d'altres, s'encarregaran de fer ballar tots els gironins i gironines. Una aposta molt variada pel que fa als artistes que actuaran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre a la zona de la Copa de Girona, sense intentar que tots els públics hi tinguin cabuda. Enguany la novetat és que torna després d'uns anys sense fer-se l'espectacle inaugural, que serà un show fet per drons amb els elements més identificatius de la ciutat. D'aquesta manera, Girona ho té tot preparat per gaudir d'estils molt diversos i en els caps de cartell també s'hi afegeixen Miqui Núñez, Banda Neon, Orquestra Maribel o Teràpia de Xoc.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 3:15 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana que destaca el potencial dels dos equips.
3: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells. No?
2: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Vila Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de Ràdio Granollers.
4: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final, 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
2: En waterpolo, demà al migdia, a les 3, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apolo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
2: En bàsquet, l'Espart Girona acaba de perdre un amistós contra l'Ozono Global Jairis per 66-71, un duel que guanyava de 14 punts durant el quart període. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, a l'E de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb el Leapre francès, una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaix, Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i sobretot que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
7: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar la categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
6: La penya jugarà divendres contra el Cadí la Seu, un amistós, i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
2: En hoquei sobre patins ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès i ara mateix tenim jugant a la selecció catalana femenina que està guanyant per 0-2 a Portugal. Al matí, el combinat nacional ha guanyat a Alemanya per 0-8 i a partir de les 9 de la nit, l'Ali, serà el torn de la selecció masculina que s'enfrontarà a França.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 8.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que té la policia sobre els joves per evitar, ha dit, que els joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària que ha fet avui per explicar els relleus del seu departament, entre els quals el de Josep Lluís Trapero.
4: No podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
3: I a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos. La primera en oferir aquest servei serà la nova projectada a Sarrià. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
5: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
3: Un apunt, perquè avui hem sabut que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026. És un balanç del Ministeri de l'Interior. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment, això sí, de l'1,4% en la cibercriminalitat. I no deixem l'àmbit de la seguretat, perquè un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre ha assegurat avui que es va autoritzar disparar boles de goma al carrer Sardenya, on va perdre l'ull Roger Espanyol, perquè hi havia, diu, un risc important per la integritat física dels agents. Ho ha dit en la segona sessió del judici contra 4 antiavalots per la lesió a Roger Espanyol. I més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells. Un any més, la xarxa, aquesta casa, i TAC12 oferirà un desplegament de màxims per produir el senyal internacional. Comença diumenge 27.
6: Us donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11, o des de iVoox a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
7: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
8: Jutgessa.
7: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
8: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
7: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
8: No, en el meu cas jo no ho soc. El meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu, o sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
7: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
8: No tots som de la mateixa branca.
7: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans, bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
8: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
7: branca.
8: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
7: I com es deia el mas?
8: És Can Leio.
7: Can Leio.
8: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents

0: cases o diferents mascles.
1: Seia cavallà.
0: En el cas de la se mostra, per això, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
1: I va anar a Barcelona.
0: Va anar a Barcelona.
1: Què feia? De què va treballar allà?
0: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, allò que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i

0: Josep.
1: I és quan tu família veu.
0: Deu anar i ja, doncs, seguir.
1: Presenta. Barri. Quan deixament a Barcelona, veu estar un temps a Barcelona, sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
0: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles i els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Doncs, les Pongoles eren cases grans i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar al Port de Lona i em vaig quedar sola a Barcelona.
1: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el Port de Barcelona.
0: Pràcticament no, sempre, 42 anys, des dels

0: 16 fins a tan sols et porta a Barcelona.
1: Dones.
0: Consignatari. Consignatari. No treballar a una dona, que és on te van a parar els redons i consignaris. A una estibadora de contenidors. Allà, doncs, vaig treballar tota la meva vida.
1: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
0: No.
1: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
0: Jo no.
1: O sigui...
0: Jo no, les meves germanes sí. Jo vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar i em vaig quedar, vaig venir una altra vegada cap aquí.
1: Però aquí ja no venies per estudiar.
0: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
1: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
0: A Barcelona. Anàvem a monges que es deien dominicans, eren de l'ordre de la casa al carrer Bellafila, eren Jaume i eren monges, i després d'allà doncs, vaig anar a, lo que, a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
1: O sigui que de fet les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
0: Barcelona, sí. El que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig començar a sortir amb amics i a Barcelona i a través caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors

0: És com si estés en un terreny de ningú.
1: Oh. Sí, que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada.
0: Sí, perquè no es fa en el lloc, ni a una banda ni a l'altra.
1: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves, si vas fer alguna feina. Per entrar directament...
0: Entrar directament va fent, em sembla que era batxillerat, no me'n recordo. Treballava amb 16 anys al Port de Barcelona. I treballava i estudiava.
1: I com vas anar per allà?
0: Tenia un tio que era...

0: Que no hi estem en el port.
1: Sí.
0: Sóc estès, que és un ambient molt dur.
1: Sí.
0: Vagues potents, que ella és bastant conscient.

0: Sí.
1: És cert, això. Sí, els que estàveu allà ho respireu així.
0: L'actuari, uns treballadors que estivadors, i els contenidors i la mercaderia, els estivadors és un...

0: és un monopoli, tu i una feina, que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners. Perquè això es diuen màries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
1: sí.
0: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa i llavors en allà a primera hora del matí treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
1: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
0: Un bombo de gruista, doncs seria un gruista i tots els altres que potser, doncs, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, enganxen a precio de oro, poden treballar 2 o una hora més fins que no haven la càrrega del vaixell. El preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona per dia. Llavors, interès, feines, faci, i ells sobren moviments. Llavors, clar, ells si s'ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada,

0: I van fer una vaga i després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, ni, era... No, ni a...
1: Era de la família.
0: De fills, llavors va haver-hi un, en un moment donat, que en recordo, van entrar dones, o sigui, dones, vull dir, em refereixo filles.

104 mi m'ha jutjat titular. Es va canviar, 25, va sortir una nova toma de la... Llavors surt la llei on ens donen unes companyies diferents, més competents, però per una de legislador

no s'incorpora o no... Quan anava a les formacions, però el comentava sempre, per un error, i un dia pregunto, bueno, qui és el senyor del legislador? Sembla que ara el legislador. Bueno, és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que

0: són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
1: Sí, que és el que el regeix.
0: Actualment estem en fase d'implementació de...
1: Heu guanyat les competències.
0: Sí, però com que estem en implementació del 2020,

0: 25 al 2028, de moment, perquè el que amb aquesta nova llei es diu
1: judicial.
0: Sí. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà no s'hagi de desplaçar. Ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són

resolució conflicte menor o conciliació de fer de posar denúncies. És lent, car i incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per a ambdues parts. De tota manera,

hi ha situacions d'abusos, funcions de conflictes en vies judicials oberta o violència. És d'allò que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser, segur que ni

0: Però la major no ens hem de dir d'això.
1: O sigui, les tasques són molt...
0: De conciliació. Les tasques de conciliació són limitades. El que

0: el que es busca primer Lego, just Lego.
1: Sí.
0: Estic a posar una mica no, ja estava bastant. Llavors ara pues, estic a, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant per fer conferències.
1: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes.
0: Videoconferències vol dir que si a tu t'envien un

0: Exhorto, que és una informa del marketing, que a tal hora has d'anar... a testificar, a atendre aquesta llei d'eficiència, és que tot això no s'hagi de desplaçar. Sinó que s'ha davant d'un que ha de donar fe i testimoni.
1: Sí, que ha de validar, ho has dient.
0: Amb una pantalla, de manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que pugues. Els jutjats de Granollers, que tampoc no ja, ara es diu instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno, els jutjats de pau som 898. O sigui, a 8 jutjats de pau, 898.

0: i 49 tribunals...
1: No tenim més d'un jutjat de pau.
0: No, Barcelona jutjat de pau.
1: No entenem.
0: No, ells són jutjats d'herència. En municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui, tenen una oficina o un jutjat de pau.
1: Sí, perquè hi ha volum de casos.
0: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Aquestes vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Sant Bus, jutge de pau, que el tenen, però tots els fons estan compartits entre diversos i es diu un...
1: Sí, sí.
0: Casaments. La primera. A mi la primera. Bé, estan treballant...

0: Des de l'Associació Catalana a la majoria de jutges i jutgesses de pau, veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Veia venir.
0: Va vestir igual que ells. Portava el llacet, portava...

0: viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar, una finalitat que faig. O sigui, m'hauria de formar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.

0: Així els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, amb circuits o amb coses molt programades. La tonalitat de viatge. No ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge. Em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina. A Argentina va ser un altre viatge.
1: Tens una filla que és mare.

0: Tinc una filla i un fill.
1: I tens de àvia?
0: No em torno boja pels... nens. Llavors, tenia el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Si m'hagués acabat, la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment.

0: També és cert que els primers va néixer el Damià, per mi era com una extensió de la meva filla. Extensió. I amb el temps, el Damià i l'Anna. Oh, sí que els passé com de les anys fills.
1: I mira,

0: una rellevància que no la vull.
1: Pues una...
0: Jo havia por i em vaig deixar de treballar, em vaig assabentar. Que aquí estil raci. M'agrada és anar allà, passar-me.

0: bé, suar, disfrutar, una cosa que m'han el joc per mi com una recepta mèdica, una recepta més de... Si t'ha fugit, augmentat la dosi de... Estic bé, sempre m'ha anat molt bé.
1: Carme?
0: No, un no. Cunyat.

0: És un cunyat, doncs. Però en canvi...
1: Sí, acompanyem el tema i el Ferman. I llavors tema... L'acompanyem, és actor i...

0: contrari.
1: Totalment, per mi la vida no la contrari.
0: La vida dona moltes patacades i sensació de dir, no és que et dins, sinó que et veus fet una avançar. Què esperes ara del futur?

0: S'ha de viure amb unes.
1: No sé què fer. Ja va.
0: Javi, venia una mica nerviosa perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casal. Jutgessa de pau o ja no és paraula que s'ha de fer servir ara? Segueix sent-ho de jutgessa?
0: Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el món.

Superat el tràmit a la Cambra Catalana, hauria d'arribar al Andreu i Montcada i Reixac de Rodalia Serra-Difa Repà, un lloc a pocs metres del punt on es produeix una esboranga a Vallana. A activitat. La mobilitat amb vehicles elèctrics a la policia de Barcelona arriba als 48.500 punts de recàrrega públics. Avui una cosa que consta a la mobilitat elèctrica a tot el territori és diputat.

l'hivern està fragment. Aquesta setmana al voltant de la pluja, el garraf al nord és el intensiu. De més de 40 minuts... Volada no ha creu que al matí a la tarda ruptures avui pocs canvis. L'esquadra a les escoles i instituts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia d'informació policia sobre els joves per evitar, ha dit,

0: acabin sent botxins de Ciutadans. Com va per la seva cooperació de Josep Lluís?
1: No podem, una gent que no pot renunciar a la funció que estan fent les policies locals, amb la gent ajudant precisament a detectar i poder prevenir contes que després se'ns... que exclusivament des de la seguretat són incidents tan grossos com els que hem viscut recentment a Manresa amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat i se'ns demanen solucions policials

0: arribar.
1: Més temes, el de Badura confirmat 5 nous senglars. Aquesta porcina és una del risc a Barcelona i la primera ha estat un total de 391 positius. Els amics de les arts

junt amb altres marques i negocis YouTube. És que era experimental, però en aquest cas, a Popco, és a Acton Baby YouTube amb One.

0: Una banda sonora molt sonada a mitjans dels 80. Va sortir a la llum més o menys com la pel·lícula el 1980, aquesta pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise i Kelly McGillis, i que ens portava aquesta cançó, doncs, que és d'una composició, podríem dir, senzilla i amb una execució de so de l'època, amb aquestes caixes electròniques, però vaja, la recordem perfectament, Take My Breath Away. I ara atenció, perquè anem a una de les bandes sonores més sonades de tots els temps.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Ara parlant d'un vaixell que es va enfonsar i es va fer una pel·lícula que va ser un èxit a la taquilla i

0: Els anys 80, gràcies a cançons com aquesta Només ho faig per tu, aquest era el seu segon disc per l'apte de servei i sortia de nou. Amb més interessants que revisem avui aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock dels temps. Rock and Classics.
0: I seguim a casa nostra i ho fem amb els Sang Traïts. I aquesta gran cançó, probablement una de les més boniques del seu repertori. Cortes i llegint un gran treball, publicat el 1993...

cançó èpica molt bonica amb aquestes referències medievals a les que acostumaven a utilitzar el Sang Traït, la reina del gel. Ens estem acostant ja al final del programa d'avui amb aquesta nova selecció de cançons d'amor, la cinquena part que hem fet aquí al Rock and Classics. Marxarem amb el Boss, Bruce Springsteen, i una de les seves grans cançons, la que donava títol al seu doble treball de l'any 1980, una de les seves grans referències, el riu, The River. Amb ell marxem, ja sabeu que seguim disponibles a les 40 emissores que emeten el programa i al nostre podcast. Adéu-siau.

0: 12. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Push me, and then just touch me.

0: Es la una.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Son las 2. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.